0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branc, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Els metges de la medicina de l'esport. Quin tema, una figura que, com passa massa sovint al món de l'esport, només apareix quan alguna cosa es trenca o quan hi ha una lesió o quan una jugadora cau o fins i tot quan la recuperació doncs no arriba, però que en realitat hi hauria de ser molt abans del dolor, del desgast i sobretot abans de l'aturada. Durant anys el cos de la dona s'ha estudiat a l'esport com si fos el d'un home, com si les lesions fossin les mateixes, com si els cicles hormonals no tinguessin impacte i fins i tot com si no calgués entendre per què hi ha tantes lesions de creuats o per què hi ha qui competeix amb falta de ferro, amb dolor menstrual o sense haver estat mai escoltada del tot. Un bon cap mèdic no és només qui tracta lesions, és qui també les preveu, qui dissenya protocols, qui investiga, qui forma equips, qui posa la salut al centre de tot. I quan aquesta feina es fa bé en el futbol femení, es nota. Es nota amb menys lesions greus, amb més retorns amb garanties, amb menys jugadores trencades i més dones futbolistes sentides, cuidades i per tant també enteses. Perquè no, el cos femení no és un problema mèdic, el problema és que no s'ha estudiat ni s'ha respectat prou durant dècades. I aquí la medicina de l'esport hi té molt a dir. Sobretot quan el lideratge ve de qui entén que la ciència no ha de ser només exacta, ha de ser també equitativa. Per això avui posem el focus on qui sovint treballa a l'ombra, però que quan ho fa bé canvia vides, carreres i, per tant, també futurs. En aquest capítol parlarem amb una d'elles i ho farem també doncs, en clau de futbol femení com no podria ser d'una altra manera. Parlarem de salut, de dades, de cossos, de drets i també de lesions i d'un futur on cap esportista doncs, hagi de triar entre competir o saber cuidar-se. Bona tarda, Belén.
1: Hola, bona tarda, Júlia.
0: Parla'ns de tu, qui ets i d'on neix aquesta vocació pel món de la medicina de l'esport?
1: Pues mira, jo treballo com a metge adjunt a la unitat de medicina de l'esport de la xarxa Santa Tecla d'aquí de Tarragona des de fa més de 25 anys, on vaig fer la residència quan vaig acabar el MIR, interessada una mica pues, tant per el tema psicològic i físic de totes aquelles persones que tenen aquesta motivació tan important o aquesta, no sé, aquestes ganes de viure i de la joia de fer esport, així com persones que tenen problemes i que tenen problemes també doncs, per fer el que és l'activitat o l'exercici físic.
0: Parla'ns de com funciona la unitat en la que estàs actualment.
1: Pues mira, la nostra unitat està al cap de servei i després estem el doctor González i després estem quatre metges adjunts. Llavors, la nostra feina bàsicament és fer avaluacions funcionals que poden ser medicoesportives o bé per estudi de disnea o de patologies altres com fibromialgia o insuficiència cardíaca. També fem el que és l'atenció a lesions derivades de la pràctica esportiva, una pinzellada a nivell nutricional també, etc.
0: Què s'entén per una lesió esportiva?
1: Pues mira, una lesió esportiva, una lesió, segons l'OMS, seria qualsevol agressió a nivell bio o alteració biopsicosocial de la persona. A nivell esportiu seria tota aquella lesió o alteració derivada de la pràctica esportiva que fa que la persona no pugui seguir exercitant o duent a terme aquella activitat esportiva.
0: Quins són els factors que implicats en una lesió?
1: Pues els factors implicats en una lesió normalment s'estudien el que són intrínses o interns de la persona i estrínses o que no tenen que veure en la persona, com podien ser, pues, en funció de la persona seria l'edat, el sexe, el que són les desalineacions que puguin tenir a nivell de cames, si tenen més o menys adiposidad, ¿vale? El que són les característiques o les capacitats físiques, ¿vale? I després a nivell extrínsec pues, serien pues, les instal·lacions, les ambientals, el calçat esportiu, fins i tot els jutges com apliquen el reglament.
0: Parlem una mica de les lesions. No sé si són les mateixes per equips masculins que per equips femenins o hi ha alguna diferència.
1: A veure, jo per el que he estat llegint o m'he reportat o el que hem vist en les últimes recerques és les lesions són més o menys similars en nens i en nenes fins que arriben més o menys als 14 anys, sobretot aplicat al futbol. a nivell, a partir d'aquesta edat, que és quan ve, coincideix que és quan ve la menstruació, llavors pues, les nenes o les noies es lesionen més, sobretot a nivell dels lligaments. I els homes en general se lesionen més, però és més a nivell muscular.
0: Hi ha alguna relació perquè hi hagi tanta incidència del trencament dels lligaments del genoll, sobretot en les dones?
1: Pues el lligament prínceps, per entendre's, que es lesiona a l'encreuat anterior, que és el principal estabilitzador del genoll a nivell davant enrere. ¿Vale? Fa el que fa és que intenta que, no, que el fèmur, no, o sigui l'os llarg de la cuixa, pues no rellisqui sobre la tíbia, que és l'altre os que, hi ha, que forma la cama. Llavors, en les dones hi hauria un angle, que es diu l'angle Q, que es fa des de la cadera, des del maluc, fins a la ròtula, a la zona central de la ròtula, que és més ample. Això afavoriria que les dones s'aninguessin, en general, anessin en val, que en val vol dir que se t'agira el que és la cama endins, vale? I el lligament té tant d'estrès que no pot aguantar i es pot trencar. La fase, diguem-ne, menstrual, en la que estiguis, també es diu que afavoreix aquest trencament.
0: Quines mesures preventives són més efectives per evitar aquestes lesions que comentes?
1: Pues, primer és conèixer com ets tu a nivell anatòmic fisiològic i per prevenir seria un bon entrenament, sobretot a nivell de potenciació muscular, a nivell sobretot de la musculatura isquiotibial, que també en les dones es veu que està més disminuïda en relació amb els homes, així com a el que és la propriocepció, el que és l'equilibri i el que és l'elasticitat, la flexibilitat, etc.
0: Quan us arriba una persona a la consulta amb una lesió greu, com ho gestioneu vosaltres? Perquè suposo que aquí també el paper de psicòleg és clau, no sé com funciona.
1: Nosaltres, per exemple, els encreuats dels nens de futbol es deriven a la mutualitat de futbolistes segons les indicacions que s'han fet. Una lesió greu es pot entendre de moltes maneres, perquè el que jo vaig aprendre estudiant psicologia, perquè també vaig estudiar psicologia, vaig fer la llicenciatura, és a preocupar-me o interessar-me de com se sentia la persona, perquè la lesió no només afecta a nivell anatòmic o a nivell físic, també afecta a nivell mental. És com si t'haguessin clavat t'haguessin fet molt, molt de mal per dins i ho veiessis tot negre. No tinguessis ja ni dius, ostres, per què m'ha passat a mi? Què puc fer? Llavors jo el primer que faig és mirar aquesta part, o ho intento preguntar, no pateixis, però el no pateixis sempre fa més mal encara, com la gent té ira. Llavors ja m'agrada perquè és millor que plorin, preguntin quines són les seves expectatives, què és el que vol dir una lesió greu, quan podem tornar una altra vegada a lloc, però a poc, sempre he de dir, primer anem a pas a pas.
0: Això t'anava a dir, quan es pot considerar segura la tornada al camp a una competició després d'una lesió greu com la del genoll que comentàvem ara?
1: Jo penso que és molt important, a banda de que els metges te puguin dir que estigui tot a nivell físic i anatòmicament perfecte, és la teva confiança, que no hi has perdut la confiança en tu mateixa i aquesta sensació d'autoeficàcia que havia dit abans el Paco, que penso que també és anar assolint objectius en funció de les teves possibilitats, de tenir realment un objectiu que sigui plausible i que sigui real.
0: Perquè els protocols de recuperació creus que estan adaptats al cos femení o que encara queda molta feina per fer en aquest sentit?
1: Jo crec que més que al femení o al masculí, crec que és individualitzat en funció de cada persona. El que sí que és cert és que com hi ha unes característiques potser de les fèmines que hem de conèixer tots els professionals que estem, diguem-ne, de fisioterapeutes, el metge, els traumatòlegs, etc., doncs penso que s'està dirigint el que és els estudis i el que és l'esforç de tots els professionals per poder atendre de manera adequada i que puguin, no sé, que puguin tenir més qualitat o més benestar en el que és aquesta lesió, tant a les dones com a els homes en general.
0: I per acabar, parlem una mica de futur. Quina tecnologia ha canviat més la vostra feina? Perquè suposo que ara amb l'entrada de la intel·ligència artificial tot ha canviat una mica.
1: Jo normalment era de les antigues, però la veritat és que la intel·ligència artificial crec que sí que pot ser una eina estupenda per poder saber més tant del cos femení com del joc femení, a nivell de tècnica, a nivell de tàctica, a nivell de temps de velocitat, força, que tens el valor, regates, etc.
0: Doncs gràcies, Belén, per l'estona, per atendre'n.
1: Pues moltes gràcies a tu per la teva paciència i la teva confiança.
0: Amb la Belén hem entès moltes coses, per exemple, que la medicina esportiva ha estat durant dècades dissenyada per i per a homes i que només ara comença a mirar el cos femení no com una excepció, sinó també com un cos amb necessitats, riscos i ritmes propis. Vam parlar de lesions recurrents, de creuats que es trenquen més del compte, de cicles hormonals ignorats, de dolors menstruals tapats amb ibuprofenos i de silenci que s'arrosseguen durant setmanes i setmanes. Vam parlar de ferro també, de fatiga i de retorns sovint mal fets i a destemps, i també de com la medicina, quan no s'escolta en perspectiva, doncs cura menys i també a la vegada doncs trenca més. Vam entendre que la medicina esportiva no pot ser només una eina de recuperació, sinó que també ha de ser una eina de prevenció, de comprensió i de respecte, i que el futbol femení, com ja ens ha demostrat, és capaç d'omplir estadis, emocionar i també fer història, però també necessita una estructura mèdica a l'alçada, perquè no hi ha futbol d'èlit sense cossos cuidats ni una igualtat real si el dolor d'una dona continua sent menys escoltat que el d'un home. Nosaltres ja marxem, ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va, posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com ho sentiu, ara que us hem tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
1: I se m'ha quedat una cara...
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no! Ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
1: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
5: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
4: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
4: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal, com estàs?
5: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys,
5: sí.
0: Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix o...?
5: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé, eh?
1: Faig soroll. Modèstia.
5: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
1: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes, bromes.
1: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure.
0: Però de quin tipus? A veure...
1: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: sí?
1: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
6: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO, i la lupeta xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
6: O altres,
0: o altres, sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
6: No.
0: Tu voldries ser influencer o què?
6: Ah, jo no.
0: No?
6: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
6: Sí.
0: Però famosa per fer què?
6: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I escolta, tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
6: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí, bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
6: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara farem, ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més. I us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa, i és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, Ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Bon dia. Deixar-lo aquí.
5: Deixa'm
0: el guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
1: Confio, tu, en confio.
0: A veure, com ho sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
4: Sí, bé. Normal.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
1: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
1: Sí, una miqueta desconnectat.
0: Com que et falta una part de tu, no?
1: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
5: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
5: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
5: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
5: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
4: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me'l cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs una mica...
6: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és, però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions, o sigui que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
1: Ah, molt bé, perfecte.
0: O sigui,
1: tot això,
0: que no? Els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí, aïllats. Com ho sentiu?
1: Pues tot bé desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel. Jo crec que és el moment que us els tornem. O sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat. Per tant, tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
1: Em sembla que no, eh?
5: No gaire.
1: Hola, moltíssimes gràcies.
6: Uau.
5: Increïble. Aquell és el meu.
1: Maquillo, Jan, moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, us he de dir que a Espanya...
5: La meva foto, perfecte.
0: Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil es té amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
1: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
5: Negatius.
0: Fort, eh?
5: I el del Baby Shark, com
0: bueno, això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
1: Sabent 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
1: Sí, però no per...
0: Moltíssim.
1: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp, a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no hi jugo molt, però sí que estic molt viciat al xat amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona? Pregunto, eh?
1: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
1: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba punts que pot
0: però
1: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
1: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
6: Un 7.
0: 7. Bueno, Déu-n'hi-do també, eh?
6: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7. Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
6: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
6: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
6: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
6: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Ah. Els caps de setmana més.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
5: Jo crec que un 3.
0: Quant?
5: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno, o sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada. Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint
5: un moment perquè tenia el mòbil. La persona menys enganxada de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
5: Tinc alternatives.
0: Com ara?
5: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé, està bé.
5: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
0: Però quan escoltes música, guitarra... tu escoltes música, entenc,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
5: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
5: Apa, doncs.
0: Ah, o no?
5: Llavors,
0: què penseu, vosaltres?
5: Potser puja un 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
4: No, també compta. També.
0: Sí, no? Júlia, tu què, de l'1 al 10?
4: Uau, jo sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig, bueno, 3, aquí Jan, estàs aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant al vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
3: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys i crec que abans els adolescents no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
7: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
8: Estic a favor que no puguis tindre mòbils fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
9: Jo soc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
10: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
11: Jo hi havia gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
12: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
13: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
14: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
15: Estic super enganxada, jo.
16: No tinc ni TikTok, ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
17: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enredarida amb les tasques del col·le. Quan estic de cap anys no em deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
8: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
17: Quan em treuen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer, sí que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
18: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona no amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
19: Si em traguessin el mòbil seria una mica com si estigués en una presó.
8: Que sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
20: Que sí que em poso límit d'ús amb una cosa que diu Family Link.
21: Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aron, tu has mirat el mòbil durant...
1: Sí, estàvem
0: escoltant.
1: I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
1: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava. I dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
5: Molt. Justament molt.
0: Què és molt? Què és molt?
5: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
5: No, creu-me.
0: Sí? Creu-me, o sigui, que sí. Molt és hores, eh? Poden passar hores.
5: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
5: El que passa...
0: pot sí, arribar a ser un visto?
5: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los, i jo com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit i havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa i em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat avisar-vos perquè...
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
6: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale, què és una aplicació, això?
6: No ho sé, ho controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
6: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: O sigui, és com un regulador del temps i no et deixa, o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
6: No em deixa.
0: O sigui, se't bloqueja.
6: Sí, però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, almenys les que t'hagis tu marcat, tens alguna fórmula?
4: Els meus pares no m'han ficat res. M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que el mòbil a configuració et pot ficar com que quan ja portes 3 hores per exemple a TikTok, que t'avisi, i jo ho tinc, però sempre m'ho passo i da igual.
1: Jo potser, mira, Cristian, potser és ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
1: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè de fet es pot posar d'un màxim d'hores, i feia tot el possible per superar aquest màxim, o sigui, a mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció, fins i tot, de sí, poder arribar al, com a dalt, no?
1: Sí,
0: a dalt.
1: I quan arriba el dia que no tens family link, pues l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil family link ni mig claro. d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que uh-huh. si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que absurd, exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
6: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
6: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu sí. fossis adulta...
6: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Uh-huh. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta opineu el mateix, són un bon exemple. Uah. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no? A l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també... respecten aquest moment. Està, és a dir, prediquen amb l'exemple.
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem perquè no ho podem perdre. Però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Uh-huh. Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No n'han tingut mai?
1: No, la cosa és que ja... Jo et volia preguntar una cosa.
5: Digue'm.
1: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit i et surt una notificació, et vibra el mòbil i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona
1: pregunta. Jo soc de les persones que diu... és la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí, no, o sea, i això és que ho
0: veig... I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar, et crema.
1: Exacte, o com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
5: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
5: Tinc prioritats.
0: Per dir-ho així, no? Són prioritats.
5: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure... Potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra, deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
4: Sí, jo em sento culpable. Jo penso també. Si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envio un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
0: Laia.
6: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
6: Sí, directament tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
6: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
6: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, clar, de mi, però quan et deixen a tu sense resposta, no, allò sí que ja tenen una mica
5: d'angoixa. Ghosting.
2: Ja que n'estic olorant,
0: ghosting. Digues, Jan.
5: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta. Perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
2: Jo crec que 14, jo soc
0: tu
2: de...
5: 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
2: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat t'hauries dit el mateix.
2: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok, i jo crec que soc les persones que creu que fins als 14
0: no, o sigui, tu ho allargaries una miqueta, no?
2: Sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
4: No,
0: perquè...
4: jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú, pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir, he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama.
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
4: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials,
4: clar,
0: a penjar continguts, no? Imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol, per tant, és molt greu. Laia, no sé, Quina edat creus que és la més encertada?
3: Jo és que el problema, bueno, el problema, la cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm, 13, eh? O sigui, més o menys. I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
3: Sí.
0: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
5: No.
4: Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
2: Jo estaria amb la Júlia, sí, jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: Sí, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que...
5: Venga, xin.
0: Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
5: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
4: Per el que em dona. Perquè sí, amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat algú, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil, si...
0: Et sents literalment aïllada.
4: Clar, amb el mòbil, si m'he trencat un peu, puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs, si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
7: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada. Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
22: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudicar.
23: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
24: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
25: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
26: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Si pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
27: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
28: Crec que em sona algun cas d'algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
29: Mai m'han assetjat pel mòbil, sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
30: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia, van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
4: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
4: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Uh-huh. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia...
3: M'és igual, o sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
2: Uh-huh. Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
2: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve d'agut vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció, perquè si estàs en mòbil a classe i el professor t'està donant la Guerra Civil Espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis.
0: Un mem.
2: Abans que...
5: Un tercer pis.
2: Tu saps que poden caure, s'ha saltat fins a un arbre?
0: És que ara no li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola. Vosaltres suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions. Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
3: Tampoc tant, eh?
0: No?
3: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
3: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, en el teu cas, en el teu centre, és així també?
2: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
2: 21 dies sense mòbils.
0: Oh, wow.
2: I de fet, no és que l'estic utilitzant, ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic... em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: T'ho ha de tancar els ulls, imagina't, 21 dies sense mòbil.
2: No puc, jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Julia?
4: A veure, al meu institut...
0: Tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
4: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys, és que la normativa també ha canviat en els centres?
4: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. Llavors, uh-huh. El meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
2: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent social, si la miren sota la taula, o com ho fan?
3: L'altre dia, per exemple,
2: sí, compte,
3: estava la directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil, però sonava bé, o sigui...
0: Tot el seu so.
3: Mira. I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar. I ja està.
0: Ja. O sigui, no fer un gra massa.
3: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió i que us deixen fer servir el mòbil durant el

0: esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
1: Els teus companys fan això també?
0: Els meus companys?
1: O els preferirien mòbil?
0: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
1: Ah, la conversa, eh? Hòstia, la resta que... igual?
2: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars i o sigui, cridarien en comptes de canció de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
1: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
3: És que a veure, jo em sé històries de, no assetjament, sinó
0: històries
3: que...
0: xungues.
3: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
4: Mm-hmm. Jo igual.
1: També ho he vist, sí. És a dir, que hi ha una part de perill
2: quina pena,
1: real.
2: Absolutament. Quina pena, la veritat.
1: Jo ara vull que sigueu sincers, que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per... ChatGPT.
2: Déu, m'encanta. Vale. Jo soc Déu.
1: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
1: Oh, no.
0: No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
2: Ja, no, soc tu. Soc tu.
1: No creieu que la IA...
0: Espero que el meu profe de català.
2: Agustín, sisplau, no baixeixo.
1: Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
2: I socials.
1: No creieu que la IA ens està... posant una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre o són virtuts i són tot de possibilitats?
3: Depèn com l'utilitzis.
0: Exacte.
1: Com?
3: Jo personalment, jo l'he utilitzat malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al chat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
2: Mm-hmm. Jo voldria, disculpa Cristian, però mira, sé que m'estarà ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, anem, suposo que tu, tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp perquè van passar la web de les preguntes i llavors va ser el posar-les en ChatGPT i després el millor, hi ha altres IAs com de traductor que
1: fan la feina també, no?
2: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
1: Bueno, depèn de com ho veien, si és bo o no,
2: A veure.
1: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa d'aquest tipus.
4: Al meu Insta ha passat que...
1: I com has actuat tu davant d'una situació així?
4: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està el món actual i és el que passa.
1: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí aquest debat ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans. Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu perquè no és comestible.
0: Està rancio.
1: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
3: Ara
1: què hi haurà dins? Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
3: Ah, espera, que hi ha una pregunta.
1: Estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
3: Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
1: Vale. Sí.
3: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
1: Bueno, doncs mira, aquí tenim en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
0: Avisar algú.
1: Avisar algú. A un adult?
0: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar.

0: juntar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
1: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil, i el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia?
2: Sembla
1: una miqueta el que comentava
2: abans. Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
1: A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
0: En absolut.
1: No us parlen de la sextorsió, per exemple? No. No us ho comenten?
3: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... o sea, diferència, a mi sí que em van donar una xerrada, i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal, i al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives però que després sí que poden circular per tot arreu.
1: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
3: Una miqueta més aniria molt bé.
1: Sí,
0: sempre.
1: Sí, esteu d'acord tots,
4: eh? És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
0: Ostres.
1: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodí de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
2: Sí.
1: Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
0: Depèn de qui em peguin, depèn de la foto.
1: No, aquí no, aquí t'has de mullar.
3: Jo et pego.
1: Què tries?
3: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La comparteixo o et dono una ofetada?
0: Pega'm.
1: Júlia. Vaig amb tu, eh?
2: Vale.
1: Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
0: Oh, wow.
2: Uales, que depèn de l'amiga, eh? Perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
1: La teva millor amiga, eh?
2: Vale, tinc una pregunta. El mòbil... La targeta SIM...
1: Aquí són les preguntes extremes, eh?
2: És que la targeta SIM es trenca també...
1: Tot es trenca. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
2: És
1: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més t'importa la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
2: Que se'm trenqui el mòbil.
0: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
1: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
3: Vale,
1: el silenci.
3: Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
1: Ostres.
3: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
1: No jutjarem, oi que no?
2: No.
3: Jo sento, eh?
0: Ja els tens.
1: Laia, vaig amb tu.
3: Gràcies.
1: No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
4: Ah, no tindrà mai més mòbil.
1: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí, i me'n voleu fer alguna a mi o què?
3: Sí, Cristian.
1: A veure. Aaron.
3: Què us sembla?
1: Una pregunta extrema.
3: Vale. Tu ets profe de català, oi? Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
0: Uf,
3: o que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-los que és un qual neutre.
1: És xungo, però crec que no toleraria massa la de la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant, jo crec que hi ha resposta.
2: Jo tinc una
1: sí.
2: Altra. Jo tinc
1: una altra. Va, a veure, va, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
2: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
1: Mai mòbil?
2: O no poder fer, no poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
1: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
2: Vale.
5: Va, molt bé.
1: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
0: Ah, és millor.
2: Sí, t'ho
5: juro. Pues jo crec que sí, eh?
0: Sí, sí.
1: Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
3: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant l'institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-lo amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
1: Vinga, aquí sortirà un futur saxofon musical. Guitarra, Laia, tu amb què et quedes?
4: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
1: Jan, tu?
0: Cada mòbil és munt.
1: I tu, Júlia?
2: Jo a saber portar el mòbil.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials i la veritat és que m'heu fet sentir aquí la mar de gust amb vosaltres, i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim. I res, em sap greu perquè l'Hora del Pati s'ha acabat i cal tornar a classe, i fins al proper episodi.
5: A tu, està molt bé.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
3: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
7: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
8: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
9: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
8: But visual learning is so much better.
9: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
7: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
7: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
10: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us,
7: la classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
11: L'hora del podcast.
1: Recupera aquest i altres podcasts a la
11: plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant. Així, de la paraula espanyola coraje, va néixer la paraula corajillo, que finalment es convertiria en carajillo. La segona història ens endinsa a la Barcelona de principis del segle XIX. En aquell moment, Barcelona ja era una de les ciutats més grans del continent i alhora el centre del comerç amb el veí Regne de França. El principal punt de recàrrega de mercaderies era l'estació ferroviària Estació de França, a l'est de la ciutat, on innombrables carreters lliuraven les seves mercaderies cada dia. Com que sempre estaven cansats i tenien pressa, demanaven als cambrers que tiressin el rom al cafè, de manera que podien prendre alhora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que ara guillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió araguillo després es va convertir en el terme...
1: 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro solo, escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les Vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, després dels aldarulls d'aquest cap de setmana. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions, i també estem prenent decisions en altres àmbits, per exemple l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: La paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. Durant les dues primeres jornades hi ha hagut 7 detinguts, 12 identificats i 7 denúncies a conductors de patinets per diverses irregularitats. I un incendi originat ahir per l'esclat d'una roda d'un camió va obligar a tallar temporalment la Pesseta Gelida en tots dos sentits de la marxa. El foc va afectar 1,5 hectàrees de vegetació i els bombers hi van desplegar 14 dotacions. L'autopista es va reobrir progressivament un cop extingit l'incendi i les flames molt a prop de les vies també van obligar a interrompre temporalment la circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta, segons ha destacat l'alcalde Jaume Collboni. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur CAP Barceloneta. I les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat resultats positius en l'última fase d'assajos d'una vacuna experimental contra el melanoma. La teràpia basada en ARN missatger i desenvolupada de manera individualitzada a partir del tumor de cada pacient podria reduir el risc de la recaiguda o mort quan es combina amb immunoteràpia. L'assaig clínic de fase 3 ha comptat amb 1.137 persones i és el pas previ a poder sol·licitar l'aprovació del tractament. I pel que fa al temps, la calor començarà a fluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia a banda serà força nuvolat ara al matí, podria haver alguna gota a la Costa Daurada.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te va a joder.
5: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Molt bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Dijous 20 d'agost d'aquest 2026. Ens hem aixecat amb núvols, tenim el cel tapat d'aquests núvols, aquestes boires altes. Aquesta nit la temperatura ha estat altíssima, gairebé 30 graus, 28-29 tota la nit. Vaja, que ara mateix estem a 24 ja de bon matí, ha fet molta humitat, molta xafogó. I avui la mínima serà d'uns 30-31 graus, 2 graus menys que ahir. I això ha d'anar més en els propers dies, les temperatures sembla que baixaran una mica. No us penseu que baixaran molt, però sí una mica. El que més ho notarem és la baixada de temperatura, sobretot doncs a la nit, que en lloc d'estar a 25, 24, 26 graus, baixarem a 18, 19, 20 graus a la nit. Baixarem una mica, eh? I durant el dia la màxima serà de 30. No arribarem als 33, 35, 37, no, no. La màxima serà de 30. Continuarà fent estiu, però almenys ens deixarà respirar una miqueta, que portem ja gairebé 3 mesos d'una calor intensa. Avui podríem tenir també algunes tempestes, sobretot a la tarda, que és una cosa normal d'aquests dies, doncs això de tenir al matí assolellats i a la tarda una mica de tempesta, eh? Benvinguts a la sintonia de la ràdio. Avui és dijous, allò que diuen de mercat a Figueres. I és un dia per viure, com tots, intensament. Avui, 20 d'agost, és Sant Bernat, Sant Filibert, Sant Samuel, Sant Porfiri, Sant Màxim, Sant Leovigil, Sant Cristòfol i Sant Sever. Felicitats a tota la gent que avui celebra el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial. Una forta salutació. Avui dijous tenim mercat a Alp, a Bellver de Cerdanya, Calonge, la Cellera de Ter, l'Estartit, a Figueres, a Girona, a la zona de Can Givert, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Refrany del dia: els dits de la mà no són tots iguals. Agafeu-lo com vulgueu, però és una veritat. Els dits de la mà no són tots iguals. I frase del dia, de Franklin Elgosi, va dir que l'edat difícil és el període que va des del naixement fins a la mort. Això és una gran veritat. No és allò que diu, no, és que quan és petit, l'adolescència, oh, quan et fas una mica gran, no. Tota la vida és problemàtica, des de que neixes fins que et mors. Cada moment té les seves coses. I avui, en aquesta jornada del 20 d'agost, es celebra el Dia Mundial del Mosquit. Mira que no els volem per res, eh? No ens fan falta. Dia Mundial de les Patates Fregides. Dia Nacional de les Víctimes d'Accidents Aeris i les Seves Famílies. N'hi ha pocs, però n'hi hauria d'haver menys, eh? Llàstima que de tant en tant, quan menys t'ho esperes, plam, plantofada, un accident allà on sigui, eh? Un avió que ha caigut aquí, allà, allà on sigui. I dels avions, quan cauen, poca gent es salva, eh? Hi ha accidents de trens, de cotxe, d'autobús, que mira, poder algú té una mica de sort i se'n salva. Però dels avions n'hi ha hagut, que s'han salvat. Però pocs. També avui és Sant Bernardo, eh? Felicitats als Bernardos. Albert Schweitzer va dir que l'èxit no és la clau de la felicitat. La felicitat és la clau de l'èxit. Si estimes el que fas, tindràs èxit. Doncs vinga, s'ha d'estimar allò que fem i viure cada moment, cada hora. Oblideu-vos del passat, però també oblideu-vos del futur. Viu el present, ara. Avui la lluna és quart creixent, està al 48,12 il·luminada. La propera lluna plena serà el 28 d'agost, falten 8 dies. I tal dia com avui, un 20 d'agost, també van passar coses al món que volem recuperar i que volem recordar, eh? L'any 2008, mira, abans ho dic, s'estavella un avió model MD-82 de la companyia Spanair Després d'airar-se a l'aeroport de Madrid-Barajas, era el vol 5022 que cobria Madrid-Gran Canària. Moren 154 ocupants i salven la vida 18 supervivents. L'any 1988, la forta sequera desata una sèrie d'incendis en el Parc Nacional de Yellowstone. Durant diversos mesos van cremar més de 321.000 hectàrees i per primera vegada el parc va tenir que estar tancat només pels bombers. L'any 1977, la NASA llança la sonda espacial Voyager 2 per estudiar els planetes Júpiter, Saturno, Urano i Neptuno. En l'actualitat, continua el seu viatge fora del sistema solar, amb la majoria d'instruments fora de servei, però encara segueix enviant informació de gran valor, com quan sortia de la heliopausa el 2018. És l'objecte més llunyan enviat per l'home. I l'any 1975, la NASA envia la sonda Viking 1 amb destí a Mart per estudiar el planeta i realitzar experiments per detectar vida a la superfície marciana. L'any 1968, l'exèrcit de la Unió Soviètica i altres membres del Pacte de Varsovia invadeixen Praga per posar fi a les protestes i revoltes que estaven succeint a Txecoslovàquia contra el govern socialista, moviment conegut com la Primavera de Praga. I l'any 1953, la Unió Soviètica fa públic que té possessió de la bomba d'hidrogen i que ha realitzat proves satisfactòries.

americà 41, Andrew Garfield, actor britànic nord-americà 43, Jane Cullen, músic britànic de jazz 47, Amy Adams, actriu de cinema i televisió 52, Misha Collins, actor nord-americà 52, David Williams, escriptor, comediant i personat de la televisió britànica 55, Robert Plant, cantant britànic de hard rock de la banda Led Zeppelin 78, Déu-n'hi-do, eh? Isaac Hayes, un altre, compositor i cantant de funk soul i actor nord-americà, descansi en pau, Isaac Hayes. Quina veu que tenia l'Isaac Hayes. A tots ells, moltes felicitats. I a tots els que estan amb nosaltres, que també celebrin quelcom d'especial, eh? Anem a fer una ullada a Empordà.info per estar assabentats del que passa a la comarca. Llançà incorpora Can Merlí a la xarxa d'espais de memòria democràtica. Analitzen com el progrés tècnic aboda la barbaria a l'escola d'estiu Walter Benjamin de Portbou. La DEPAF torna a Copa Catalunya amb l'ambició de lluitar per tot. Guanyar és una droga. SOS Costa Brava reclama garantir el compliment de la normativa per protegir les praderies de Posidònia del Cap de Creus. Detenen a la Jonquera un home reclamat per França per tentativa d'homicidi. I el Meteocat activa avisos per pluges torrencials i tempestes que poden arribar aquesta tarda a l'Empordà. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu, 8 i 11 minuts. Vinga, va, tenim per endavant moltes hores de música, de ràdio, d'actualitat, d'Obert per Vacances a partir de les 9 i 3 minuts. Ara, però, Pitbull, Lil Jon, Satalana. Vinga, va, el culito así, el culito cap allà. Despertem-nos una miqueta, un cafetó i...

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Tame Impala, Janie, aquí tens el Dràcula.

0: vols?
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: s'encomana des de la FM.
1: Si vostè la compra bé, ha d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: What is my house band? Aquí la tens, la peça és de Raye. Està buscant el seu home. Val la pena.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, Té Alt Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Purple Disco Machine i Sophie and the Giants ens proposen recuperar aquest In the Dark en 8:41 minuts. Després l'informatiu.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts en aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. A hores d'ara, aquestes són les notícies més importants i destacades arribades a la nostra redacció. El govern licita l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari entre Lleida i Girona. Detingut a l'Escala un home de 23 anys per ser 7 furts en només 15 dies. El Meteocat activa avisos de pluges torrencials i tempestes a l'Empordà i altres comarques. Llançà incorpora Camp Merlí a la xarxa d'espais de memòria democràtica. Detenen a la Jonquera un home reclamat per França per tentativa d'homicidi. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. El govern ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari, el projecte que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El futur traçat preveu una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria connectar amb Rodalies i els ferrocarrils de la Generalitat. El projecte també contempla que els AVE procedents de Madrid puguin arribar a Barcelona per la Sagrera a través d'un nou ramal entre Martorell i Mollet. La primera fase estudiarà el tram entre Lleida, Igualada i Martorell, així com l'entrada a Barcelona per la Sagrera. L'estudi té un pressupost d'1,5 milió d'euros i està previst que s'allargui més de 2 anys. El govern assegura que la infraestructura permetrà reforçar la capacitat i l'eficiència de la xarxa ferroviària. A més, es preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin com a mínim en una estació de cada comarca per on passi la línia. El projecte també busca descongestionar l'actual corredor ferroviari entre Tarragona i Barcelona i reduir el temps de viatge. L'Ajuntament de Llançà continua ampliant els espais dedicats a recuperar i divulgar la memòria democràtica del municipi. Aquest diumenge, els Jardins de Camp Merlí incorporaran un nou tòtem informatiu i una placa del Memorial Democràtic. L'espai permetrà conèixer el paper que va tenir aquesta finca durant la Guerra Civil i la postguerra, així com el pas de civils i soldats per Llançà durant la retirada del 1939. La iniciativa està subvencionada pel Memorial Democràtic de la Generalitat i passarà a formar part de la xarxa dels espais de memòria de Catalunya. Aquesta actuació dona continuïtat a altres projectes impulsats recentment al municipi, com l'espai instal·lat al port de Llançà dedicat als passadors, les persones que ajudaven els refugiats a travessar la frontera cap a França. La inauguració del nou espai de Camp Merlí s'emmarca dins el

0: actes de la festa d'estiu de Llançà. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Escala han detingut un home de 23 anys com a presumpte autor de 7 furts en només 15 dies, principalment en platges de l'Escala. L'últim cas es va produir el 15 d'agost a la platja de Sant Pere Pescador, on una dona va denunciar que li havien sostret el telèfon mòbil de dins la bossa. La policia va poder localitzar el dispositiu mitjançant una aplicació i es va desplaçar fins a la zona de la carretera de Sant Martí d'Empúries. Allà van localitzar un jove que ja havia estat detingut anteriorment per furts i li van trobar el telèfon sostret. L'home ja havia estat detingut 2 vegades durant el juliol i en els primers 15 dies d'agost havia estat arrestat 7 vegades més per diversos furts a les platges de l'Escala. El detingut, que acumula nombrosos antecedents, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Catalunya afronta en les pròximes hores un canvi de temps amb l'arribada d'un front atlàntic i la possibilitat de xàfecs intensos i localment torrencials. El Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja en diverses comarques. Entre les zones afectades hi ha l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa i el Ripollès. Els xàfecs podrien deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat i demana extremar les precaucions, especialment a prop de rieres, torrents i altres zones inundables. Els avisos s'allargaran fins divendres i afectaran també diferents comarques segons l'evolució del temporal. Aquest canvi de temps portarà un descens generalitzat de les temperatures a partir d'avui dijous i sobretot demà divendres, després d'uns dies marcats per la calor intensa i les nits tòrrides. Els avisos per pluja són d'augment de nivell groc i se centraran principalment durant les tardes i les nits. A veure què ens expliquen des de la xarxa. Ampliem aquesta informació meteorològica.
2: Molt bon dia. Estem tenint un dijous bastant tranquil a primeres hores del matí, però esperarem canvis importants per la tarda. A partir de les 5-6 de la tarda, la inestabilitat ja arriba de cap a casa nostra i farà que a les comarques del Ripollès, Garrotxa, Selva, Baix Empordà, tot el sector del Gironès, hi hagin tempestes importants, sobretot al vespre. Aquestes tempestes es reactivaran també per la nit i fins i tot al matí del divendres. Les temperatures baixaran entre 5 i 6 graus respecte a dies anteriors.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: I avui us hem destacat en aquesta edició de l'informatiu que el govern licita l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari entre Lleida i Girona. Ha tingut a l'Escala un home de 23 anys per 7 furts en només 15 dies. El Meteocat activa avisos per pluges torrencials i tempestes a l'Empordà. Llançà incorporarà a Can Marrí a la xarxa d'espais de memòria democràtica. Detenen a la Jonquera un home reclamat per França per tentativa d'homicidi. Recordin que la informació continua a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local. I també tindrà més dades i més informació, naturalment, a través de la plana d'Empordà.info.
1: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: prop.
1: Tens un munt de llibres i no saps què fer-ne? Estàs buscant un llibre vell o descatalogat des de fa temps? Doncs, a partir d'ara, podeu anar a la Taverna Librària, una llibreria solidària situada a Figueres. Les voluntàries de la Taverna Librària s'encarreguen de rebre'ls, classificar-los i donar-los una segona oportunitat. La trobaràs al carrer Narcís Soler 6 i a les xarxes socials.
2: Shakira, Bele, aquí tens el seu nou treball, Algo Tu. 7 minuts i d'aquí no res, arribem al butlletí de les 9.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Sopa de cabra, trinquell, aquí tens el que et vagi bé perquè arriba el butlletí de les 9, anem a saber què passa al món i després a l'obert per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragut i Noguera, al barri de Pardinyes, també a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balàfia, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà de nou com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits, per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: La paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de Loma del Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació també de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir, tot i que les temperatures encara seran altes i superiors a les habituals. A banda, el dia serà força ennuvolat ara al matí i podria, de fet, caure alguna gota a la Costa Daurada. A la nit no es descarta també alguna tempesta a prop de la costa.
0: Notícies en xarxa.

0: Direu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per Vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen. Altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que comencem a tenir ja per fi sensació de tardor, per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat i amenaça pluja. I de fet ja ens ho han dit, que segurament serà així, potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament. Si això et passa, si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començar amb música ben activa per no baixar la guàrdia, per seguir amb les piles posades tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, a aquesta figura tan especial que a vegades es queden al darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs les punxa, perquè té un punt no des de productor sinó de DJ, però hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a donar la cara a l'escenari, però que en canvi acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot el bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la Baguarra, que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència, perquè diu que les bales et reboten i que estem fets, vaja, de titani. Som resistents, ho resistim tot. No sé si és el cas dels companys de Cardedeu. Estela Muñoz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ho resistim tot o no, Estela? Com estem?
1: Ho resistim
0: tot. Sí, fins i tot les picades dels mosquits.
1: Sí, avui sembla que amb el temps així més tapadet hi ha menys.
0: Trobes?
1: I avui estem contents.
0: No ho sé. Mira, t'he de confessar una cosa. Confessiones en directo. Mira, ahir a la tarda em va picar mosquit. És que aquest estiu me n'han picat poquíssims. I just ahir a la tarda me vaig descobrir una picada i dic, calla, que faré allò de la ungla. Però saps què passa? Que jo em menjo les ungles, Estela.
1: Ai, no.
0: O sigui que no ho vaig poder fer. Va fer una ràbia.
1: Vaja.
0: O sigui que no sé si funciona, us ho he de dir.
1: Sí, funciona, funciona.
0: Sí, és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
1: Doncs el temps aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
0: Que bé, molt bé.
1: Sí, sí, estem ben contents.
0: Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafogó. Sí, digue'm, vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
1: Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua, perquè Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
0: I tant,
1: oi?
0: Esclar.
1: I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
0: Sí.
1: Però és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú l'ha de cuidar. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus o diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
0: Val, és important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
1: Exacte.
0: No sí, ho sé, sí. O bones o les praxis de piscines, coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat.
1: Tot el que sigui relacionat amb les piscines,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, sí, sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines també.
1: Sí.
0: Això passa. Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
1: Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
1: Ens veiem.
0: Ens veiem. Adéu. Deixem a banda CIA, David Guetta, i entrem, ara sí, en ronda d'actualitat.

Encara no, l'Eliat, encara no estem en ronda d'actualitat. De fet, serà el primer contingut de l'Obert per Vacances, però el que toca ara és fer sumari del que vindrà després. Dues hores, des d'ara fins les 11, per parlar, per exemple, com a primera entrevista sobre els ofegaments que hi ha hagut aquest estiu a les platges catalanes. Farem balanç, sabrem com afronten el que queda d'estiu i quines mesures s'estan prenent per evitar que la xifra creixi. Després anirem de festa major i coneixerem què són les relíquies, aquells trossets bocinets de sants que moltes vegades són l'excusa per fer la festa major, elles mateixes, vaja. Parlant de festes, tancarem les festes del barri de Gràcia, es tanquen oficialment demà i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona ara fa unes setmanes, uns mesos ja, Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem a més com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, radiodelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat.

0: I obrim la ronda marxant cap a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van enxampar un dels homes i la dona amb nou perfums amagats sota la roba i en paral·lel la Policia Municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
0: Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
1: L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluxalelles ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i contribueixin amb comportaments cívics.
0: I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
1: Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
2: Amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè és, dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Village Estrelladam allà com a punt d'encontre de públic, i bé, evidentment doncs estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció doncs, que té l'empresa BEM, en qui realment hem treballat doncs, aquests estius colze a colze per fer més gran el festival, no?
1: La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que al monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
0: Bueno, anem tancant festivals, es nota que es va tancar l'estiu, eh?
1: Sí, ja és moment d'anar plegant veles.
0: Poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
1: A reveure.
0: I marxem cap a Terres Barcelonines, des de Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
3: aviam.
0: En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular ens diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
3: Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Ana Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
4: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cercle viciós sense transport públic fort i digne. Encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
3: Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
0: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balança. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
3: El segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
0: I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
3: Sí, se'l van portar el primer premi, la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc d'Antoni Afon, Batiscafo Catiuscas, del 2006. A veure si dic bé els noms, perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús, per la perspectiva de gènere en el seu guarniment.
0: Jo, per mi, que tots els carrers d'una manera o altra han tingut premi, no?
3: Sí, o tant. Sí.
0: I ens hauríem de donar un premi, Tina, a tu concretament, per haver dit bé els noms. Molt bé.
3: Correcte.
0: Val a dir que sobre les Festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 9:45 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
3: A tu, Núria.
0: L'actualitat lleidatana ens segueix parlant de Crònica Negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
5: Al pantà d'Utxesa, Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi, i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
0: I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no?, que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
5: Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema, que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els limítrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que para aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Éssera i del Noguera Ribagorçana.
0: Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emun, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
0: I a Tarragona ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, Eva. Ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones a migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal. Pep Sunyer, bon dia.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims, Gama Extra de la Jove, Nou Pisos dels Xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo, de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La Jove va descarregar dos castells de Gama Extra, dos de Nou Enforra i Manilles, i cinc de Nou Enforra, a més del tres de Nou Enforra. Els Xiquets de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 amb el Enforra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. Els Xiquets del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com deia mi barri cooperativista, van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que me fa una mica de baixada, eh? Ara, el protagonista l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor, amb una temperatura màxima de 33 graus i la humitat del 60%, eh?
0: Sí, sí, era per resistents, eh, lo d'ahir, la jornada castellera, molt bé. Mira, i fem una ullada al territori, si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana, l'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema, eh?
6: A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un centenar de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles XII i XIII i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, i us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment enmig de boira, eh? Quan ja...
0: Sí?
6: No, amb boira baixa, que diuen, eh?
0: Ah, val.
6: Mar de boira.
0: Mar de boira. Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat i a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al desè aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
6: I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molts estimants, un espectacle, de fet, d'obertura, que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge, en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25 aniversari de la Déu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà, amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
0: Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
6: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
7: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens posem seriosos, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del cos de protecció civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser es considera el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, si comptem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
8: bon
0: Tina.
8: Bon dia, Núria. Hola,
0: Tina,
8: bon
0: dia. Sí, ara sí.
8: Va,
0: ara
8: perfecte.
0: Sí. Volem això, posar aquestes xifres sobre la taula i sobretot volem saber quines mesures s'han pres i quines s'esprendran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De qui estàs acompanyada, Tina?
8: Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
8: Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant, aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
9: Bé, aquest estiu hem de veure, ho hem de veure les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després quan finalitza la temporada perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, eh? I possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges, per exemple, d'aquest estiu es situen la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025 amb la totalitat de l'estiu van ser 20 persones, el 2024 17, el 2023 25, vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més en compte per aquesta situació.
8: Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests espais. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi, que es quedi amb aquests 19?
9: Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, eh? Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs sí, doncs que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, eh? 20-25 persones anualment que poden, bueno, que malauradament, doncs, per la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permès al bany és per algun motiu, si hi ha una bandera vermella doncs és per algun motiu, a vegades inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, eh? Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
8: Clar, teniu identificades les causes principals per això de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment o hi ha un excés de confiança en aquest sentit o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte, eh? per fer que no hi hagi aquests ofegaments en aquest cas a les platges.
9: Les causes que nosaltres veiem, que sobre les que nosaltres podem tenir aquest impacte, és sobretot explicant doncs, aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Pues per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar. Anar acompanyats perquè hi hagi algú que pugui avisar pues, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt. Fer una vigilància activa. És a dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident doncs els podem agafar i els puguem assistir, no? Això també és molt important i més quan les criatures són petites que no són autònoms, no? Amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament doncs perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament no entrem. Si anem sols, doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
8: Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no? D'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
9: Clar, nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes en alguna situació, en alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un medi que no deixa de ser un medi estrany, estrany per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important, com estem nosaltres, quina capacitat física tenim, ens trobem bé, estem bé, doncs això és una circumstància. Una altra seria que no ens trobéssim bé, per exemple, si ens passés això ja no hauríem d'entrar dintre de l'aigua. Tot això ho hem de tenir present, veure també quines senyalitzacions hi han. Si veiem bandera vermella, bandera groga, no és una bona situació per banyar-nos. Bandera vermella és no entris a l'aigua, bandera groga és només estigues a la onada mullant els peus, però no més endintre. Val? Llavors tot això ho hem de tenir present, perquè si apliquem tot això és una mesura que nosaltres posem per defensar-nos d'un risc possible que tinguéssim en aquestes activitats aquàtiques.
8: Hi ha molta gent que no faci cas per això d'aquestes simbologies, de les banderes vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin, no, aquest perill a l'hora de banyar-se?
9: Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que sigui per desconeixement. Vull dir que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas de les indicacions de forma conscient? Bueno, potser sempre pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells doncs, no posar-s'hi, Però en general nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas d'algú pues, que no ho vulgui fer i que sobretot per desconeixement no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització, perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
8: Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
9: Jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per atendre, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. De totes maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració doncs, de quines poden les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podrà seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut i tot això també ens ajuda a veure i a calcular doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics com tu comentes.
0: Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
9: Ara, sí, per favor.
0: Sí, parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi, no, es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres petits, tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així. No? A partir d'aquí vam activar tot un protocol sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests, bueno, amb aquests paratges, no, en què les roques poden propiciar els corrents més forts. Teniu detectats de sempre, això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
9: En general és important això que comenta, s'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha, hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben i sobretot a vegades fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat doncs, pugui haver-hi et puguis fer mal o que per exemple doncs, puguin haver-hi algun tema de corrents o de com és el fons marí que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important, per això comentem que aquestes indicacions que es donin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar és molt important que les respectem, perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot d'un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra, i llavors doncs, potser el gust es podria tirar, i en un lloc on abans no donava terra, ara per exemple doncs es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per el que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat, i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat, i més el que tu dius, eh? L'autoritat local, que és la que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los seguiment.
0: Entenc que això, que s'ha d'anar anant renovant, eh? Any rere any, s'ha d'anar anant xequejant, que tot estigui, i més val pecar per prudent, clar, després està l'altre, no? Que al final...
9: Exacte.
0: S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent en principi, no?
9: Correcte, sempre, bueno, nosaltres de Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta precaució, ja és algo que portem inherent, no? Però és així, perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat potser no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Doncs perquè en un minut o en un segon a vegades és una acció que després pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recordis tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que és que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenir en el cap, són les que hem de pensar, perquè és molt important aplicar-les.
0: L'última ja, per part meva, Imma, aquí arran d'aquest malaurat incident s'ha desplegat tot un sistema d'alerta i de sensibilització, però també unes eines tècniques com són és la vigilància a través de drons, perquè clar, hi ha punts foscos de la costa doncs, que els guàrdies, els socorristes no arriben a controlar. Llavors tenim els drons. Com aneu d'eines d'aquest tipus?
9: Això és el que comentàvem abans, que al llarg dels estius anem veient que poden haver-hi doncs, situacions o eines en les que hem d'incidir més o en les que és necessari doncs, fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen, I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, amb aspectes d'aquestes emergències o de perill, doncs cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, doncs que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més, i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant amb grups de treball i anar doncs, veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
8: Imma, abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines, perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
9: Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, també. Nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per el que he comentat abans, estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també doncs, quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més. Amb aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens, perquè hi ha hagut forces accidents també de nens amb l'activitat de bany, i per aquest motiu doncs, el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans, activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència, i és el que veiem que sobretot s'ha d'apretar molt en aquest àmbit d'aquesta vigilància activa, i també doncs amb el mateix que diem en les platges: si et trobes malament no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis doncs acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
8: Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells. Imma, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances.
9: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I moltes gràcies a la companya Tina Forés de Cugat Mèdia per aquesta entrevista. Gràcies, Tina, fins demà.
8: A tu, Núria, que vagi bé.
0: El que fem ara és anar canviant de tema i ho fem per presentar-vos una d'aquestes peces, uns bocins de cultura, així ho anomenem, el podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, en què parlem de cultura popular. Avui, justament, parlem sobre les relíquies, fragments de sant, moltes vegades són ossos, però també, sí, bàsicament són ossos perquè és el que suporta millor el temps, no? Fragments de sants que trobem repartits per pobles i ciutats, per tota la geografia catalana i que moltes vegades propicien, són l'excusa, justament, de la festa major. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández.
10: Un petit fragment d'os, un tros de roba, una arqueta de plata que surt en processó només una vegada a l'any. Durant segles, les relíquies han estat objectes de devoció, però també símbols d'identitat per a pobles i ciutats. Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
11: Les relíquies són aquests petits fragments de santedat, no? de devoció, que poden ser doncs, qualsevol cosa, no? Poden ser des de la llet de la Verge fins a les espines de la pròpia corona que porta el Crist. No? Són aquest vincle que ens uneix el món terrenal amb el món supraterrenal, amb el món diví. Funcionen com un pont que fan visible tot allò que és invisible. Els humans veiem que seguim necessitant aquesta materialitat i aquesta realitat tan present i tan propera a nosaltres. Quan veiem la relíquia, no veiem un simple objecte, sinó que veiem aquest fragment de santedat, aquesta pròpia presència del sant o del Crist que

0: local i convertia l'església en un centre de referència.
1: I al final també el que hem de ser conscients és que aquestes relíquies són una manera de prestigi per la vila, i ja no només interessaven el que fos la vila com a tal, sinó, clar, poder tenir a Sant Pere pròpiament per demanar-li coses o demanar-li favors, o tenir una santa tan propera a tu com podria ser Santa Tecla, clar, aquest pont o aquesta distància entre el que és nosaltres i el que és la divinitat es redueix moltíssim. En moments d'inestabilitat religiosa, aquestes relíquies s'han fet servir per revifar, doncs, aquesta religiositat. Al final és això, no? Tenir aquest vincle tan proper el que et fa, doncs, és sentir-te molt més segur i molt més protegit i molt més proper, doncs, a aquesta santedat. Amb l'arribada del protestantisme es redescobreixen, doncs, aquestes catacumbes de Roma i es reparteixen relíquies a dojo per tot Europa, i se'ls atribueixen, doncs, fins i tot a vegades noms de sants ficticis, perquè evidentment no se sap si era un sant o era un altre, i aquestes relíquies, doncs, s'assumeix, o aquestes restes humanes s'assumeix des del propi Vaticà com a tal que són sants, sí o sí. No sempre ho són, o no ho sabem.
0: Amb el pas del temps, el significat de les relíquies també ha canviat. Per a moltes persones, han deixat de ser objectes miraculosos per convertir-se en testimonis de la història.
1: El que passa amb les relíquies també és una cosa molt curiosa, que és molt semblant al que passa amb les pròpies imatgeries festives, que és que s'han convertit més en elements identitaris que no pas en elements religiosos. Molta gent, sobretot gent jove, quan són les festes majors, no veu el que és la relíquia com a tal o la processó com a tal com un element religiós, sinó que ho veu com a part identitària de ser o de formar part d'aquesta vila. Aquí a Catalunya es conserven, doncs, moltes relíquies, algunes, doncs, de les més interessants, per exemple, podria ser la relíquia de Sant Fèlix, no? de Vilafranca del Penedès. La manera en la que està guardada és prou curiosa, perquè està presentada amb els ossos, doncs, situats de manera molt física, no? També n'és un exemple, doncs, molt important, el que és el braç de Santa Tecla, no? Que és una de les relíquies més prestigioses de Catalunya, que arriba el 1321. Des d'Armènia tenim molta informació d'aquesta arribada, no? Sabem que va ser, doncs, una processó, doncs, molt virtuosa fins que va arribar a Tarragona. També tenim les relíquies de Sant Magí, que està, doncs, molt vinculat al que és l'arribada de l'aigua de la Bufaganya. La figura de Sant Narcís, a Girona, també és molt interessant. Les relíquies de Santa Eulàlia, a Barcelona, que es veneren, doncs, les festes de Santa Eulàlia, no? Que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? Com podria ser, per exemple, el cos incorrupt de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren, doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
0: Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra història. Ens parlen de fe, d'art, de memòria i també de la necessitat humana de conservar objectes que donen sentit a una comunitat. Perquè sovint, el valor d'una relíquia no és només allò que representa, sinó les històries que ha ajudat a mantenir vives durant segles.
2: Les relíquies, imprescindible, la part imprescindible de la festa, és avui el tema d'aquest Bocins de cultura popular, de fet, que ens porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Seguim endavant i marxem de festa major en festa major. I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens anem a la Festa Major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
4: Doncs aquest any he vist que han ficat moltes llums, o sigui, veig que han innovat molt, han ficat moltes llums pel guarnit, així que sigui més il·luminat, i alteren molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
5: Has venido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito.
6: Sí, hace mucha calor, y más este año.
7: O sigui, estan molt bé aquest any. També em van agradar molt els de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
6: Y realmente son todas espectaculares las calles. Cada año diferentes, pero muy bonitas.
4: Sí, jo porto des de que tinc raó, anant, porto 12 anys venint aquí i, no, i és tradició sempre venir.
3: Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenari.

0: escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
1: A més, em sembla, Mateu, que la Lina viu una festa, unes festes de Gràcia especials enguany.
0: Exacte, aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu doncs la seva última festa major.
1: Vinga, si ja la tens per aquí, la saludem.
0: Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
2: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer guarnits, un dels moments més esperats de la festa major, i la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
2: De les propostes guanyadores, sí. lo més important que hem de dir és que per primer cop un primer premi se l'emporta una plaça. Això no havia passat mai. És superimportant perquè tothom pensa que només es reconeixen els carrers, però està clar que no, que les places també aporten un escenari totalment diferent i poden arribar a ser guanyadors.
0: Hi ha hagut més algun carrer o algun guarniment que t'hagi sorprès especialment aquest any?
2: És que tots els guarniments són espectaculars. Jo crec que l'esforç que fan Festes i Festeres és infinit, no? És un treball voluntari que s'ha de reconèixer. Tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
0: Clar.
2: Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
0: Precisament del temps és del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer, i de fet es prepara des d'un any, amb un any d'antelació, no?
2: Sí, correcte. Depèn també de cada comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Vives, que és la meva comissió, comencem al novembre, ¿vale? Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
0: A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
2: Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.
0: No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions, ha estat una excepció?
2: No, no passava des de fa 10 anys. El 2016 Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
0: No sé si ho sabies, però també, com dèiem abans, les Festes de Gràcia han coincidit amb dates, també amb la Festa Major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, sí, per què creus que necessiten les Festes Majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
2: Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. I aleshores hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no? D'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no? Que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
0: Clar, aquest que això precisament és l'essència de les festes Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la Festa Major de Gràcia.
2: Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és feste o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
0: I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
2: Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? I tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
0: A més, enguany és especial per tu perquè és l'última edició després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te amb una sola imatge, sí que és difícil potser de respondre, però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la Festa Major, quina seria?
2: Recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer pregó. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la Festa Major, això és impactant, i això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
0: Doncs Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Volem recordar que les Festes Major de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
1: Doncs sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la Festa Major. Sí,
0: totalment.
1: L'has pogut viure tu, Mateu, hi has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
0: Mira, doncs visc més o menys a prop, enguany encara no he pogut, l'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta xafogó que fa...
1: És que això, això és una mica el tema de moltes activitats, no només Festa Majors, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no?, d'assistència. Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
0: igualment
1: extraordinàries.
0: Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
1: I cap problema, i la festa continua.
0: Exacte.
1: Mateu Cachipuento, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada forta.
0: Igualment.
1: Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent-me una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
8: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant seguim en marxa, no ens aturem. Aquí escoltaràs

0: El Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjaments als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta, que des de primera hora d'aquest matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes de violència evidents. A banda, també un altre home de 62 anys. També va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicomana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la nova localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, en aquest cas a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balàfia, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
1: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
0: El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur cap Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor comença a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia serà, però, força ennuvolat al matí i podria caure alguna gota, sobretot a la Costa Daurada i a la nit a la costa.
2: Notícies en xarxa.

0: Si l'hem arribat a cantar aquesta cançó dels Figaflaues, encara que només fos la tornada, veritat? Doncs sí, ara feia dies que no l'escoltava jo, perquè clar, això ja estem parlant, ostres, ara us diré de quin estiu, però potser ja en fa dos, si no tres, eh? Bé, una cançó que queda per sempre ja, com una de les tornades de l'estiu, i remeiables. La Marina està morena, no sabem si és moreno platja o moreno piscina. Què és diferent? Això diu la veu popular. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah, que sí que és diferent el moreno que agafes a la platja, no? Aquest bronzejat que agafes
1: jo
0: a la platja.
1: Jo trobo que sí, que és bastant diferent.
0: Sí. Per què? Segurament per la incidència del sol, no? Com rebota el sol, no ho sé. Ves a saber.
1: La veritat que això sí que no en tinc ni idea, però els nostres oients ja han començat a votar i a enviar-nos àudios. Si vols, comencem per Instagram, a veure què ens diuen.
0: Doncs sí, recordeu que avui la pregunta era al voltant de les piscines. La pregunta concreta era si preferiu piscines de clor, d'aigua de mar o biopiscines.
1: Correcte.
0: Més enllà d'això, obríem, no?, experiències i anècdotes de piscines. A veure què diuen.
1: També. De moment a Instagram tenim una enquesta. Qui va guanyant és la piscina salada, seguida de la de clor, i l'últim és la biopiscina, de moment. El que sí que tenim és un àudio de l'Enric, que crec que ens explicarà una miqueta millor lo de la biopiscina, i a veure si hi ha més gent que s'anima a votar. L'escoltem.
2: Bones, obert per vacances. Tot
0: ai, que troba a faltar, Enric!
2: I com crec que suposareu, jo prefereixo sempre les biopiscines. Al cap i a fi, bassa natural de bany. Es filtren amb les plantes, mai amb mosquits, mai, ja que els capgrossos i altres insectes que s'han a la bassa de filtratge a plantes s'ho mengen. I bé, la pell queda perfecta, més perquè no tens ni cloro ni sal, i el manteniment és pràcticament nul. I, evidentment, gràcies a això, també tens un refugi de biodiversitat a casa teva.
0: Clar, l'únic que has de compartir l'aigua amb altres bitxets, no?
1: Correcte, sí. Però com diu ell, manteniment zero i tot ben natural.
0: No, estàs allà al costat de la granota, no?
1: Tens un ecosistema.
0: Formes part, estàs integrat.
1: Després tenim el David Auladell, que prefereix una altra opció ben vàlida. L'escoltem.
3: Jo realment prefereixo piscines d'aigua salada, però perquè el cloro em fa mal a l'orella perquè tinc otitis. Tot i que la majoria encara són de clor. Tot i que les millors piscines són les dels amics. No les pagues i estàs sempre acompanyat i t'ho passes bé. Per tant, piscines dels amics per anar-hi. A més, no has de fer el manteniment tu.
1: Una altra opció.
0: Molt bé, i mira, si són de clor, doncs, mira, fem el que podem, no? Posem-nos saps a les orelles i tal. O sigui, prioritzes piscines d'amics i a partir d'aquí, si són d'aigua salada, encara millor. Molt bé, bon
1: plan. Em sembla molt bona opció.
0: Sí.
1: Seguim amb l'àudio de la Núria Lázaro.
4: A mi m'és igual mentre hi hagi una piscina. Mentre no sigui una platja, m'és igual si és d'aigua dolça, d'aigua salada, i sobretot que estigui l'aigua freda, perquè quan l'aigua està calentúrria, insuportable.
1: Això és correcte, eh? Sí. Quan estàs allà amb un caldo,
0: fa una mica d'angonieta. Sí, perquè, clar, deixa de ser aigua estancada, per molt que la filtres.
1: Correcte,
0: i tal.
1: Sí,
0: és veritat. O sigui, ella diu, platja no, piscina per contra de platja. Vinga, també és una opció.
1: I si vols, seguim amb un àudio d'un, crec que és el més jove, el nostre oient més jove. A veure què ens diu l'Eric.
5: M'agrada anar a la piscina perquè és d'aigua dolça, i també m'agrada perquè a la platja a vegades està bruta, i si la piscina està bruta li pots dir a algú que reculli la merda.
0: Eric, aquesta boca. Eric, que això no es pot dir per antena. Molt bé. És pràctic l'Eric, eh? Allò, ell vol aigua neta. I clar, és més fàcil.
1: I no vol encarregar del manteniment.
0: Claro, més fàcil netejar la piscina que la platja. Això és veritat. Molt bé. Escolta, l'Eric li devia passar com a molta canalla, que això és fantàstic. Recordeu, aquestes piscines per petitons, les inflables, no?
1: Sí.
0: Que xules.
1: Jo en tenia, jo d'aquestes.
0: Ah, que sí, clar.
1: N'he tingut, sí.
0: Clar, i les recordes segur molt de carinyo, no? Allò...
1: La veritat és que sí, jo m'ho passava molt bé.
0: També van proliferar en època de confinament, eh? Si recordeu, per desgràcia, no?
1: Sí,
0: se'm van posar d'aquestes piscines més o menys grans, cadascú va fer el que va poder, però sí. Molt bé. Doncs fins i tot piscines d'aquestes petitones que es porten a la platja, perquè la canalla doncs estiguin sota el parasol.
1: Perquè no es moguin tant, estiguin més...
0: Més controlats i fresquets.
1: Més controladets.
0: Molt bé.
1: Doncs, vols que tiri algun àudio més?
0: Vinga, si el tenim, sí, perquè després anem sempre de bòlit i no tenim massa temps, doncs aprofitem ara.
1: Escoltem el Mateu Camps.
6: Doncs jo sóc més de piscina que de platja, i a part de piscina tampoc tinc massa preferència, i el que més m'agrada és a la piscina de la meva parella, i que ja de pas doncs, s'hi banyi els dos gossos i que ens ho passem tots bé.
0: Això sí. Oi, clar, què dir d'aquestes piscines plenes, que s'omplen de seguida? Tremendo.
1: Suposo, sí, sí, suposo que són d'aquest tipus.
0: Sí, sí, però llavors ja com a que... Clar, clar, jo quan hem dit... Quan jo m'imagino en una piscina, m'imagino jo sola a la piscina. És veritat que l'estiu és impossible, això.
1: No depèn sé. De com...
0: Clar, si estàs
1: és comunitària.
0: Si estàs en una pública, ja és tremendo. Sí, sí. I després, clar, si vas a casa...
1: Tot.
0: Clar, si vas a casa d'algun amic i munta una festa, doncs també quasi que no tens espai per banyar-te, però bé. Refrescadets,
1: sí,
0: i ja està.
1: Però no fas el manteniment, que és una altra
0: això és molt
1: opció
0: important.
1: Molt vàlida.
0: Fa mandra fer el manteniment, suposo, no?
1: Sí, jo crec. A veure, jo no tinc piscina, eh? He de dir que jo sóc molt de tirar de l'amic o amiga de l'estiu.
0: També.
1: Que el té, i n'aprofitem molt.
0: Molt bé, però es veu que fer el manteniment és tot un art?
1: Sembla que sí.
0: Tot i
1: sí,
0: que avui
1: sí.
0: dia hi ha moltes facilitats, no? Que, sí, eines que t'ho posen fàcil perquè qualsevol persona ho pugui fer. Mira, t'ho dic perquè justament sobre com fer el manteniment d'una piscina ens arriba un reportatge de DeltaCat que ara l'escoltem. A veure si t'animes, Estela, i te montes aquí quatre totxanes i fas una basseta.
1: A veure si ho puc fer.
0: Molt bé, en tot cas tornem a connectar a veure a les 11, d'acord?
1: Perfecte, fins després.
0: Fins després, Estela Muñoz, des de Cardedeu. Doncs això, com dèiem, si voleu fer la vostra pròpia piscina, allò, construeix la teva piscina a casa, eh? Tingueu en compte que li heu de donar un manteniment. I la Diana Mar, de DeltaCat, ens explica tots els detalls.
7: Quan arriba l'estiu pugen les temperatures i per als que en tenen a casa la piscina se converteix en un espai dels més buscats. Però tenir-la a punt implica molt més que omplir-la d'aigua i banyar-s'hi. Quina mida necessitem? Cada qual hem de renovar? Quant de clor hi posem? Amb quina aigua l'omplim? Què fem quan arriba l'hivern? Hem buscat resposta als dubtes més habituals amb Enric Martí, tècnic comercial, per preparar una petita guia pràctica per cuidar la piscina de casa nostra. I comencem pel principi. Si encara no tenim piscina i ens plantegem instal·lar-ne una, la primera decisió no és lo color ni la forma. És pensar per a què la volem i qui la farà servir. I aquí, segons Enric Martí, sovint pequem de voler-la massa gran.
8: Quan se fan piscines d'obra, les piscines d'obra antigues, fetes d'hormigó, ens trobem molt en piscines que tenen 2 i 3 metres de profunditat. Això ara mateix, avui en dia, ja no té sentit. Abans es feia perquè la piscina s'aprofitava per tindre un remanent d'aigua, pel que pogués passar, o per regar finques, hem de fer piscines molt grans i molt profundes. Hem dit la tendència, sobretot en piscines prefabricades, que són les que nosaltres treballem més habitualment, la profunditat ja va sobre 1,5 metres o així. O sigui, és una piscina que no ens cobreix i que la podem aprofitar tota. Si fiquem la típica piscina d'abans de 10 metres per 5 o 8 metres per 4, que és el que se solia fer en obra, la profunditat, si no fas peu, que no toques, realment ens donem compte que hi ha mitja piscina que no s'utilitza. Al no tocar el terra, has d'estar sempre nedant i no l'utilitzes. Llavors, els fabricants de fibra, sobretot, ja s'han adaptat a envir això i han fet una piscina que pugues fer peu a tota la piscina, tota la mida de la piscina.
7: Una pregunta que pot estalviar-nos molts litres. Hem de buidar la piscina cada any?
8: No, evidentment no, i menys en el tema de l'aigua, com està els últims anys. Nosaltres aconsellem que si una piscina que treballa en una cloració química, degut als residus que pot deixar el producte químic, cada 4 o 5 anys canviar l'aigua, perquè arriba un punt que l'aigua es vicia. I si és en cloració salina, se pot allargar molt més, ja que el residu de cloro és mínim, o el residu químic és mínim que es queda a l'aigua, i pots allargar-la 7, 8, 9 anys.
7: Piscina plena, aigua aparentment neta, però compte, que sigui transparent no significa necessàriament que estigui bé. Si hi ha una cosa que hauríem d'aprendre és a controlar el pH.
8: Sobretot, i molt important, que hi ha gent que té piscina fa temps i no ho mira, és el pH. El pH de l'aigua és bàsic. És necessari que mantinguéssim un pH entre 7 i 7,4 a la nostra piscina, sempre de manera permanent. Val? Perquè si ens fixem, qualsevol persona que tingui una piscina, qualsevol producte químic que pugui comprar per tirar a la piscina, bé sigui clor, bé sigui floculants, bé sigui alticides, en algun punt a les especificacions tècniques sempre ens diu que abans de tirar el producte ens assegureixen que el pH de l'aigua està entre 7 i 7 en 4. Tots els productes químics, quan el pH està bé, treballen com han de treballar. I després vindria el tema de les hores de filtració. Són molt importants. Hi ha una teoria que diu que a l'estiu hauríem de filtrar la meitat de les hores de la temperatura que està l'aigua en una cloració salina, però ara mateix de les temperatures que estem tenint de piscines en 30-31 graus, 10, 11, 12 hores, s'hauria de filtrar. També hi ha punts importants com la quantitat de banyistes que es banyen, l'ús que s'hi dona, si es banyen crios, és important. Quan se'ns banya la canalla, però sempre s'aputa més, entren, surten. Llavors, la filtració i el pH és el més important per mantenir una aigua en condicions.
7: Les hores necessàries poden variar segons la temperatura de l'aigua, el sistema de tractament i l'ús que fem de la piscina. I amb la calor intensa de l'estiu, la filtració guanya encara més importància. I arribem a un dels errors més habituals. Veiem l'aigua tèrbola o alguna cosa que no ens agrada i pensem, hi poso més clor i problema solucionat. Doncs no.
8: Correcte, és un error. El clor és perillós, no deixa de ser perillós. Una quantitat de clor excessiva a l'aigua pues, pot produir irritacions, picors, cremades a la pell. Llavors és important mantindre el nivell del cloro dins d'uns punts. Hi ha molts mitjos a nivell domèstic que es poden fer servir, o sigui, no cal tindre un equip de dosificació especial ni un equip d'anàlisi molt, molt complex, no? Simplement tenim unes tires, unes pastilletes, unes gotetes, uns equips són molt econòmics que podem anar controlant la quantitat de clor. Hi ha clients que tenen tendència a acompanyar-ho de clors granulats, ràpids, perquè ho han fet sempre i tal, a vegades ens porten aigua i analitzem aquí, el clor triplica la quantitat màxima permesa, d'alguna manera. I és un error molt comú, eh? Qualsevol problema que té la piscina, sempre la primera solució és pujar el clor, i a vegades és contraproduent totalment.
7: Parlat de mida, aigua, pH, clor, filtració, neteja i hivernatge. I abans d'acomiadar Enric Martí, li hem posat un últim repte. Resumir-ho tot en només tres consells.
8: Una seria controlar el pH, dos, ajustar les hores de filtració, i tres, important, és utilitzar la dutxa abans de banyar-vos.
7: Tres gestos senzills que resumeixen bona part del que hem après: controlar, prevenir i mantenir. Perquè tenir una piscina en bones condicions no significa necessàriament dedicar-hi més temps, gastar més productes o consumir més aigua. Moltes vegades significa simplement saber què necessita i actuar abans que apareguin els problemes. I després sí, a disfrutar-la.
0: Un reportatge que il·lustra el tema del dia, quin tipus de piscines preferim, i que ens porta la Diana Mar des de DeltaCat. Per cert, que sembla que aquest estiu potser no tan intensament com l'estiu passat, però continua, per desgràcia, allò del repte marró. Sí, sabeu a què em refereixo, no? Pel que fa a piscines, doncs ahir mateix en teníem un cas aquí a Tarragona, piscines que van haver de ser tancades en un parc temàtic, doncs prou conegut aquí a la zona pel tema del repte marró. No sigueu guarros, sisplau, i deixeu-nos banyar en pau. Queda feta l'advertència. Vinga, va, que seguim endavant amb qüestions també més agradables que aquesta. Recordeu fa uns mesos la visita del Papa a Barcelona? Doncs ens hem colat en les interioritats, que va suposar tot allò. De fet, qui s'hi ha colat és el nostre company Manel Ferrer. Posem sintonia i anem a connectar amb ell. Això que us dèiem, que fa pocs mesos el Papa va visitar Barcelona, concretament va visitar també la Sagrada Família, i això va requerir d'un important desplegament tècnic a tots els nivells, però també mediàtic, perquè la idea era que milions de persones ho poguessin seguir en directe per les diferents televisions, amb imatges. Volem saber com va ser aquell dispositiu, almenys pel que fa a la part més mediàtica, més de difusió. En volem més detalls, i em sembla que el Manel coneix algú que va estar implicat en tot aquest dispositiu i ens ho pot explicar en primera persona. Manel, bon dia!
9: Bon dia, Núria. Doncs avui ens acompanya en Jordi Gaya i va ser un dels coordinadors o responsables del desplegament tècnic audiovisual de la visita del Papa a Barcelona. I avui nosaltres volem saber també doncs, com es va viure aquell esdeveniment. Jordi, com estàs? Benvingut.
10: Hola, bon dia.
9: Explica'ns una mica, parlàvem de tot aquest desplegament, jo diria, de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
10: Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, de misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa Lleó, i llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del pare a Montserrat.
9: Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest o com el vas encaixar.
10: Ho encaixes com un repte, no? Il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé, però respecte, però il·lusió.
9: Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
10: Doncs la visita va ser bastant complexa. Ella tenia fet tota una ruta, i nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips i havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
9: Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no? Hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no? Perquè havia de sortir tot mil·limètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
10: Clar, tu pensa que a la catedral estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tarimes, la part de connexió a internet, teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral, a la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup com són els de BTV, i a la Sagrada Família, que ja era... va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior, i gent de sol, empresa Bosse, bueno, tot una direcció tècnica, tot una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
9: Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
10: La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. Però, per exemple, perquè es fa una idea, hi havia 2 parts. Una que és l'interior de la Basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
9: Amb tot això, en aquests 2 mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament no us feia patir, però si us preocupava que sortís especialment? És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
10: Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%, és a dir, l'última visita del Papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic i molt més complex que fa 10 anys. Sí. I la infraestructura de la Sagrada Família va treballar un 200%. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura del temple.
9: Clar, i com es fa tot això? Perquè parlant d'aquesta infraestructura d'aquest temple, que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no? S'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
10: Diguem, que es va treballar tot per aquest dia, mai s'havia arribat a fer treballar, o sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment, va ser tot el sistema en si, mai havia treballat com va treballar aquell dia.
9: Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o a la part més artística d'aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
10: Generalment, tu, amb una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. Si estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que s'escorris d'això pot passar, doncs què passaria? Què faríem si això passés?
9: Si això passés.
10: Estava tot molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic, ja es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo va estar treballant-hi un any i mig.
9: Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests A, pla B, C, sense entrar en detalls, però us vau haver de sortir molt de la ruta, o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat, o vau haver de desviar-vos una mica en algun moment?
10: Vam seguir el pla estipulat. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans, en algun cas molt concret, potser sí que ens vam tenir que passar el bé, però quasi tot es va fer pensant en el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
9: Que bé. Jordi, amb quin record et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, o sigui, això me'n recordaré sempre pel que va passar, o per com ho vam viure, o per com vam solucionar tal cosa.
10: Clar, jo, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins el temple. Però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
9: Ara, després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
10: Sense dubtar-ho.
9: Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar, o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
10: És que va sortir molt bé.
9: Va sortir molt bé.
10: Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades, des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir potser es plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la.
9: Tu tens moltíssima experiència, has treballat en moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
10: Sens dubte aquest s'endú la palma.
9: Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment un cop ha passat, o en els dies següents? No sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, va veure el vídeo, va veure la repercussió a mitjans de comunicació. Com va ser el post després de l'acte?
10: Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure, i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
9: Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
10: No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part, i llavors quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
9: Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca el Maresme i Premià de Mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble, en el mapa. Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Manel. A tu també, des de Premià Mèdia. Quina afanyada organitzar tot això, i vaja, quina responsabilitat també, participar d'aquest esdeveniment a nivell internacional i que surti tot bé. Però bé, com ens deia, la planificació és important, ens ho deia el Jordi, no? La planificació és crucial, i ja es tenia el pla B, el pla C, el que pot fallar, tot pensadíssim. Gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Seguim avançant en continguts. Ara marxem cap a Altafulla. Tenim, ja us vam dir que tindríem doble ració de jardineria aquesta setmana i ens fa com a il·lusió, perquè mira, ja hem muntat un jardinet en un raconet que tenim a casa. Tothom, bé, tothom no, però moltes persones, poden tenir, encara que sigui una mini terrassa, sí, un pati interior, algun raconet per posar-hi un hortet o alguna planta. Doncs això ja ho tenim resolt. Dimarts el que vam fer va ser, bé, que no se'ls els mengessin els bitxos, per entendre'ns, intentar matar tota cuca que viu per al nostre hort, però sí, doncs, discernir quins són els insectes bons dels dolents i minimitzar la seva incidència. I avui volem encara anar un pas més enllà i saber com podem fer que el nostre jardinet sigui sostenible, sigui a més agradable i beneficiós per al medi ambient. I això ens ho explica el company Eduard Virgili des d'Altafulla.
11: Cada vegada sentim més a parlar de sostenibilitat. Consumir menys, reciclar més, estalviar aigua... Però podem aplicar tot això al nostre jardí o al nostre balcó? Benvinguts, un episodi més a fer jardineria per vacances. Els propers minuts intentarem posar resposta a aquesta i altres preguntes, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
12: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
11: Joan Maria, quan parlem d'un jardí sostenible, a què estem fent referència exactament?
13: Estem fent referències a plantes que no ens requereixin ni molta aigua ni propietats especials que haguem d'estar molt al damunt. Llavors, són plantes que gairebé viuen soles i ens ajuden a mantenir aquest substrat, aquesta terra bé, en jardins que a vegades inclús fixen el terra i d'alguna forma ens permeten tenir un espai que amb molt poca aigua, agradable, productiu i, a més, que ens ajudi a mantenir tot aquest terra.
11: Vaja, que es tracta de fer les coses amb sentit comú, però realment es pot tenir un jardí bonic gastant menys aigua?
13: I tant, i tant, i tant. De fet, cada cop és més així i cada cop intentem tenir plantes en què no hagis de regar. I això ens passa gràcies a molts motius. Primer, el tipus de terra que posem, seguint terres que siguin molt més resistents, que absorbeixen molt més la humitat i ens permet tenir aquesta aigua molt més temps, i plantes que estan acostumades a climes i a zones on no reben aigua. És a dir, el Mediterrani són climes secs i les nostres plantes són plantes que ens aguanten molt bé la sequera, però a més hi ha altres llocs dels països i zones del nostre món que tenen clima mediterrani, com Austràlia, Nova Zelanda, part de Califòrnia, i ens permet tenir plantes d'aquelles zones que també són molt més resistents, i anem també a plantes encara molt més, de zones molt més seques, i a vegades amb floracions com les trerilges, l'ave del paraíso, els agapantus, la planta agapantus africanos, tenim plantes d'all, plantes que ens tombèlgies.
11: Si a totes aquestes plantes hi sumem les aromàtiques, les crasses, els cactus, les palmàcies, vol dir que ens hem d'imaginar els jardins del futur amb aquestes espècies.
13: Plantes de present. Actualment és les plantes que estan plantant en rotondes, en parcs, en molts espais públics, i cada cop ho estem portant més aquí. Mira, abans era molt típic, quan es feia un jardí públic, posar-hi primer que tot el rec. I ara, en canvi, es fan molts jardins públics sense rec.
11: I quins petits gestos ens poden ajudar a estalviar aigua?
13: Primer, doncs, si són per terres o són testos i jardineres, la part més important és la part que més s'evapora. Llavors, la part de dalt, a intentar cobrir-la. Cobrir-la es pot cobrir de moltíssimes maneres. Es pot cobrir amb grava, amb pedres decoratives. Es pot cobrir amb escorça, escorça de pi, aquests trossos de troncs. També es ven escorça de pi molt triturada, que és un mulchim que es posa, que és com un branquillons petits. Inclús, Eduard, aquesta cosa tan senzilla que passa al nostre bosc, que és en fulla. És a dir, el nostre bosc tenim pinassa, que el que fa és mantenir la humitat de baix i ens ajuda també que no surtin herbes. Doncs si tenim una zona amb pins o tenim una zona que tenim molta fulla, no passa res perquè la fulla quedi allà. Ens pot agradar més o menys, però també seria una manera de mantenir la humitat i fer que aquesta aigua no es perdi.
11: Cal tenir en compte que a casa també podem fer compostatge. És a dir, les fulles seques o les restes de poda també poden tenir una segona vida, i això ens ajudarà a preservar la humitat de la terra.
13: Si ens hi fixem al nostre bosc, la natura és molt sàvia i el que fa és deixar les fulles a damunt. Aquestes fulles fa que no surti la humitat, i a mesura que s'hi van aplicant fulles noves a damunt, aquestes altres fulles van cada cop més a baix, i es van compostant, es van transformant en terra i torna a ser adob que la planta aprofita. És fantàstic si això es passa. Si això, tenim un espai en què podem anar deixant fulla i aquesta fulla doncs, és una fulla més pesada, o una fulla que no s'endul bé, o simplement agafem les fulles i les barregem a la part superficial de la terra, és fantàstic, perquè aquest vol dir que el lloc que la planta ha tret de la terra no s'empobreix perquè la hi tornem una altra vegada.
11: Va, que ens plantem, mai més ben dit, a la recta final del podcast. I per tant, com és habitual, toca desmuntar un mite. És veritat que per tenir un jardí sostenible cal gastar molts diners?
13: Al contrari, plantes que siguin adaptades al clima mediterrani, plantes xeròfites, que vol dir plantes de zero rec, acostumen a ser plantes més econòmiques i, evidentment, plantes que ens donarà molt menys manteniment.
11: I acabem amb el consell pràctic per fer jardineria per vacances.
13: Quan comprem una planta, ens seria ideal que ens informéssim de si és una planta que ens aguanta bé el clima mediterrani, si és de clima sec, si és adaptada fora al sol, i si no, doncs intentem agafar plantes de fulles petites, que veiem que no són plantes, que són plantes sense líquid a dins moltes vegades, que inclús es cruixents com les nostres autòctones, de tal manera que seran plantes que ens permetrà que tinguem jardins sense haver-les de regar, a part del moment d'adaptació, que és un cop plantades, doncs està potser unes setmanetes més al damunt d'elles, però després ens permetrà tenir un jardí que no li dediquem aigua, que no haguem d'estar damunt d'elles, i d'alguna forma sigui un jardí que ens permeti que sense aigua ens pugui mantenir i seguir creixent.
11: Aquest cop hem comprovat que un jardí sostenible no és un jardí amb menys vida. Ben al contrari, és un jardí més intel·ligent, més eficient i més preparat per al nostre clima. Al proper episodi parlarem d'un altre dels grans beneficis de tenir plantes a casa. Sabíeu que també poden ajudar-nos a combatre la calor de l'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: És que tots són avantatges, això de les plantes. El que passa és que, clar, pateixes si al final la veus que es va anar empensint, eh? Però per això fem aquest espai de jardineria, perquè amb pocs consells i molt assenyats puguem mantenir això, algun raconet en planta i ja els més agosarats algun jardinet ben xulo. Doncs vinga, esperem ara sí el proper lliurament d'aquest podcast de jardineria, que arribarà, si no recordo malament, dimarts vinent, perquè aquesta setmana hem tingut doble ració i per això m'he destrotat una mica, però crec que és dimarts, que fem jardineria des d'Altafulla. Seguim endavant amb altres continguts. I si és important cuidar les plantes, és important també cuidar els animalons. Ens hi hem dedicat tot l'estiu, de fet s'hi han dedicat els companys de Calella, no els animalons en general, sinó a cuidar els gossets. Mireu, per tots aquells que ara ja s'acaba l'estiu i us esteu plantejant, no?, la temporada, doncs, poder tenir un gos a casa, saps allò que us demanen els nens, que diuen, podríem tenir un gosset? Sí, però quan s'acabi l'estiu, perquè ara hem de marxar de vacances, hem de fer altres coses, de cara a la tardor ens ho mirem. Doncs us expliquem què heu de tenir en compte a l'hora de tenir un gos a casa. I també parlem sobre una altra qüestió que els gossos fan, perquè és que és la seva manera de comunicar-se. Bordar. Sí? Segur que us ve al cap, eh? Aquell gos petitet que té una manera de bordar molt forta, o aquell gos gran que borda de manera, doncs, allò, molt, molt divertida, o perquè borden els gossos a vegades i no ho podeu controlar i els heu de dir que parin o no parin. Doncs bé, tot això jo no m'enrotllo més, ho saben molt bé a Calella i per això ens porten cada setmana aquest espai que anomenem Dog Tips.
14: Què en penseu del tema de bordar? Per què creieu que els gossos borden? Creieu que pot ser una cosa de paciència, o d'educació, o simplement de confiança? També podria ser un tema de la por. Tot això i més ho podeu trobar en el següent capítol.
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
17: Es poden bordar tant mascles, femelles, es poden bordar tots, el que no sempre la bordada significa agressió, no?
18: Gerard Estabanell, educador caní.
17: També pot ser per excitació, perquè es volen acostar una a l'altra, perquè tenen ganes de jugar. No és que ens trobem de cop i volta, que un dia tot va normal i de cop i volta un dia uau, borda. No, és un procés, no? Ens va el gos fent senyals, es van adient a nosaltres que alguna cosa els incomoda, nosaltres no ho veiem i de cop i volta un dia, pam, tinc aquest problema, el gos no ho feia i ara ho està fent. Mentida. Fa temps que el gos t'està avisant, el que no ho ha sigut detectar temps.
19: Bueno, depèn del caràcter del gos.
18: Quico Baltrons, instructor caní.
15: Del tipus de sociabilitat que se li hagi fet, del tipus d'educació que se li hagi donat, depèn molt de... Hi ha molts factors. També el factor genètic, a vegades, perquè hi ha gossos que genèticament són molt perucs, tenen moltes pors, altres que, al revés, que són molt dominants.
17: Home, hi ha alguna cosa que s'hauria de treballar, perquè al final estem parlant de que el gos té algun problema de conducta i el qual fa que el gos tingui aquesta... es comporti d'aquesta manera. El que hem d'identificar és el gos per què borda, ¿vale? Igual que ens borda els gossos, per què ens borda les persones. I és el mateix, o sigui, aquí hi ha una cosa darrere. Què és? Per què vol que em toqui? És per què té por les persones?
15: A mi el que m'agrada fer és que els gossos, com van pel carrer, que siguin, diguéssim, civilitzats, que no molesten a ningú, inclús ni els altres gossos, ni coloms, ni gats. I llavors, quan arriben a l'espai lúdic, llavors, val, que facin el que vulguin, sempre i quan estiguin controlats.
17: I també el gran problema que ens trobem és la humanització que es fan als gossos. Per què? Per carències nostres o perquè ens fa molta pena aquell gosset que és cachorrito i el mimem, i això després pot causar problemes de conducta en el futur.
14: Penseu que tothom és apte per tenir animals a casa? En concret, penseu que tothom pot tenir un gos a casa seva? Creieu que va lligat a una raça concreta, a una edat concreta? Què en penseu?
19: No tothom és capaç o no tothom en sap prou de fer coses.
18: Josep Estanyol, veterinari.
19: De fer una truita, de fer el llit, de fer qualsevol cosa. Doncs tenir un animal de companyia no només té la part de saber fer, sinó que també té la part emocional, té la part de tracte, té la part de si tinc temps.
15: L'ideal, el que seria és que la gent abans d'adquirir un gos s'assessorés per un professional del comportament caní. I llavors, el que jo faria en aquest cas és dir-li a veure com te vius, quin tipus de vida tens, a veure si ets, físicament estàs bé, per al gos que s'adapti amb ell. I a vegades el dolent és que estan de moda, perquè la gent mira per YouTube, depèn quins gossos, després es porten uns fiascos bestials.
19: Moltes vegades ho diem, això. Aquesta persona, aquest gos, és que li va de perles. Aquesta persona, aquest gos, és que no el pot ni portar, no el pot ni aguantar. No... Clar, depèn de cada persona. S'hauria de mirar una mica abans.
14: Creieu que va més amb les necessitats que té cada persona, segons la rutina que segueix diàriament o la feina que pugui tenir, o poden viure a tot arreu? A una casa, a un pis...
15: Bueno, l'espai tampoc és tan... Mentre estiguis per ell, un gos prefereix tenir... estar amb tu, amb un encara que sigui un apartament, però encara que tinguis a lo millor 3 hectàrees de terreny, serà més feliç estant amb tu. Si estàs per ell, li dediques temps, les seves necessitats cobertes, pots tenir-lo tranquil·lament. Una clienta que em trucava, que volia un gos, cada vegada que jo li deia una raça, deia no, aquest no perquè l'he tingut, aquest no que també l'he tingut, aquest no que l'he tingut. Al final li dic, bueno, doncs el millor gos que tu podies tenir és un de peluig, perquè aquest segurament ni bordaria, ni es pixaria i ni deixaria caure cabell. I llavors almenys hi ha gent que no tenia que tenir gos.
20: Dog Tips,
16: un espai amb consells pels nostres peluts.
0: Consells molt pràctics i van directes al gra, aquests companys de Calella que ens porten el Doc Tips cada setmana, cada dijous. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats dels propers dies.

0: Saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, bon dia. Abans d'entrar en l'agenda amb els tres actes que tu ens has destacat, mira, jo te'n destaco un dels moltíssims més que hi ha. Passa que avui em faltava un apunt musical i ens els posen a veure si us sonen.

Són els Lax'n'Busto amb aquesta cançó tan clàssica, tan típica, Lax'n'Busto renovats, no? I reviscuts, que fan 40 anys enguany i que ho celebren fent concerts per tot Catalunya. Els tindreu avui mateix, avui a Puigcerdà, doncs això, avui a Puigcerdà, dins del festival, el Summer Fest, que jo diria que la Lídia en alguna agenda ja ens ha parlat.

0: Perquè el sí senyor.
1: Això és nou, Això se'n va del que és habitual.
0: Doncs a Terres de l'Ebre, avui a la platja de Capellans de l'Ampolla, tenim una activitat ideal per gaudir de la mar i de la natura. I és que ara d'aquí una estoneta, a 3:15 més o menys, a 12:15, hi ha una jornada d'esnorkel guiat a càrrec d'oceanògrafes marines. Són dues horetes i tu hi vas i ja tens tot el material, el neoprè, tot, per explorar el fons marí tan xulo que hi ha aquí a Terres de l'Ebre. I ja sabem que hi ha molta natura marina que s'ha d'aprofitar per vindre a veure.
1: Doncs és un plan d'agenda ben diferent. I mira, de matí, que normalment fem activitats, parlem d'activitats que tenen lloc al vespre, a la nit, no? Doncs en aquest cas al matí, snorkel. M'agrada. Però si ens n'anem una miqueta més cap al vespre i al castell de Calonge...
0: Doncs tenim el que és el concert de la Tona Gafarot. Cada dia està més estrany. Doncs bé, el recinte del castell de Calonge acull el seu concert. La Tona Gafarot és la fundadora del grup Anxovetes i la gironina doncs portarà al castell cançons dels tres seus últims discos, que són Dol i etc. I això sí, ho fa dintre del cicle Festiueig, que és la proposta com de tardeig prèvia als espectacles principals del que és el festival estiu d'allà de Calonge i Sant Antoni, que hi han concerts bastant grossos, però han decidit doncs fer aquesta proposta una mica més tranquil·la i hem pogut parlar amb el Francesc Sánchez Carqués, que és el director artístic del festival, perquè ens expliqués una miqueta el perquè, no?, d'aquest festiueig.
2: Són 7 concerts de més petit format que s'afegeixen al 7 de l'escenari gran amb la voluntat de donar a conèixer o promocionar intèrprets que ben aviat esperem presentar en el cartell del festiu. Una mena de germà petit que volem veure créixer ben acompanyat. Els concerts d'una hora de durada en els jardins del castell de Calonge tenen l'acompanyament d'una zona gastronòmica.
0: Una miqueta semblant a el que hi havia del Festival de Sons del Món, sí, que ja vam parlar fa uns dies, que hi havia els concerts grossos i després hi havia com... Perdó, al revés. Primer hi ha concerts més tranquils, i ara no, la dislèxia. Primer uns concerts més tranquils d'artistes més de territori i després els concerts grossos.
1: Molt bé. Molt bona proposta. El castell de Calonge, en aquest cas, el Festiueig. Val. I ara cap a la vall de Cardosa per parlar de bruixes.
0: Doncs sí, el Pallars Sobirà, a la vall de Cardós, més concretament la Ribera de Cardós, celebra la mitiquíssima Fira Embruixat, que és la Fira de Bruixes i Encantades, d'avui dia 20 i fins al dissabte 22. I el municipi tindrà parades d'artesania, food trucks, tallers infantils, inflables i propostes gastronòmiques. I perquè no ens volíem deixar res de la programació, sí, us la descric tota sencereta.
1: Vinga, va.
0: Demà dijous tenim el campionat de bitlles, un contacontes no apte per nens petits, perquè té sorpresa al final, tas de ratafia.
1: Ah.
0: Escolta, jo no m'hi poso, però ha semblat una proposta curiosa, que sí, contacontes més ratafia.
1: Molt bé.
0: Pot acabar molt bé o molt malament?
1: Molt bé. Val a dir que tot això és a la vall de Cardós, eh? Estem parlant de Lleida, sí? Pallars Sobirà, pel que veig. Val.
0: Sí. I una sessió d'observació d'estrelles vinculada a la mitologia. Ja va una mica en consonància.
1: Clar.
0: Després també tenim una visita guiada a l'església de Santa Maria, d'allà de Ribera de Cardós, i els concerts de la Gemma Brier i en Josep Travé. Però el que ve fort és el dissabte,
1: sí,
0: que és el tradicional ball de bruixes. I la gent es vesteix i forma part d'aquesta ambientació de la localitat. I també una cosa que ja també hem parlat, però en aquest cas a la vall d'avui, que és la pujada de torxes, que és aquestes... trossos com de fusta barra resina, sí, que baixen des de les muntanyes enceses i formen com part de la celebració. Doncs aquí a Ribera de Cardós també tenim aquesta pujada de torxes, i després tenim correfoc, com no pot ser, a veure, dir-lo de ser

0: sempre, tot aquí, el foc, l'aigua, és lo nostre. I doncs no podia faltar un correfoc en aquesta fira de bruixes i encantades.
1: Que xulo, que locos que estan al Pirineu Lleidatà. Molt bé. I com celebren l'estiu d'aquesta manera tan, tan especial? Moltes vegades parlem de platges, no? I estem com això, com molt ficats en la platja, i ens oblidem això, que a la muntanya passen coses molt interessants. Molt xulo serà.
0: I segur que així també és fresquet.
1: Sí, també, també. Compte amb les torxes. L'altra recomanació, però suposo que ja tenen en compte. Molt bé, a la vall de Cadós, com dèiem, al Pirineu Lleidatà. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta agenda avui relaxada i tranquil·la. Per fi hem tingut una mica de temps per poder parlar tranquil·lament, que sempre anem a... No?
0: De bòlit. Anem de bòlit.
1: Sí, no pot ser, no pot ser. Avui l'agenda, de veritat, amb temps per apuntar i tot. Gràcies, Lídia, i fins demà.
0: Fins demà, adéu.
1: Demà l'agenda ja us ho dic que arribarà més carregada encara, perquè clar, a mesura que s'acosta el cap de setmana la cosa s'intensifica, tot i que jo diria que el cap de setmana fort ja l'hem passat, que era el del dia 15, eh? Però bé, encara ens queda estiu per davant. Ara sí, a falta d'uns 11 minutets per les 11, anem tancant i ho fem amb música i amb doble, una altra connexió, vaja, amb Cardedeu.

0: Charango, presente Charango. També a l'Obert per Vacances, però ja per tancar el programa d'avui, abans de marxar, Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia. Escolta, vull l'activitat a les nostres xarxes. La gent té ganes d'opinar sobre les piscines.
1: I tant. En tenim diferents àudios. Si vols, comencem amb el Guerau.
0: Vinga.
2: Hola.
0: Hola,
2: doncs
0: Guerau.
2: Jo, la veritat, que no sóc gaire expert en aquest tipus de piscines. La veritat, jo haig de dir que jo sóc fan de la platja.
0: Com allà.
2: Però, no sé, crec que només m'he banyat com en piscines normals. Però, no sé, una piscina salada crec que ha d'estar tope de guapo, no? En veritat, estàs allà flotando, tal, no? Ha de molar bastant. I el de les biopiscines, no ho sé, ho he vist a Instagram. Però, no sé, en plan, home, mola, no? El verdecito i tal, però a mi em faria una mica de repelús, perquè em fan com repelús una mica els bitxitos i tot, i que hi hagi animalitos allà mentre em banyo. Però, no sé, saps que mola molt, també? Ara. Les piscines de riu, també, no? Blan, molen bastant, podrien ficar una aquí al Congost de Granollers. Ja està, no sé, però sempre tinc platja.
0: Platja,
1: sembla que
0: platja.
1: La piscina no li va gaire.
0: No, no, i el Grau, és un tio relaxat, jo crec.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Molt tranquil, molt relaxat, ens agrada, molta vibra d'estiu, que dic jo. Perfecte, val.
1: Val, doncs continuem amb en Marc Quintó del Prat.
0: Sí.
3: Hola, doncs d'aquestes tres opcions de piscina, a mi la que més m'agrada és la d'aigua dolça, perquè és la que des de petits hem viscut, hem estat tota la vida, que no porti clor en excés, i contra més gran sigui la piscina, millor, per poder-la gaudir fantàsticament bé durant l'estiu.
0: Molt bé.
1: Això sí, que sigui gran la piscina és ideal.
0: És ideal, clar. Que no porti massa clor, això, clar, ja no. Saps aquelles piscines, ara ja no passa tant, però que ja notes l'olor de clor només arribar.
1: Ostres,
0: i
1: sí.
0: Que després, no, al final de l'estiu te banyes dos o tres vegades i et queda el banyador que tot descolorit. No t'ha passat,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, m'ha passat, i de banyadors a dir que adéu.
0: O sigui, adéu, sí.
1: Per l'any que ve ens hem de comprar un altre.
0: Sí, sí, sí, això passa. Compte amb el clor. Molt bé. I alguna altra aportació?
1: Sí, la Neus Bou, l'escoltem.
4: Hola, doncs jo em conformaria bàsicament en tenir piscina, ja de qualsevol tipus.
1: Ai,
4: ja em donaria el mateix. Però sí que és veritat que piscina d'aigua salada està bé, perquè no et fa tan mal bé el cabell, al final sures i, bueno, al final és més natural, no? Sembla com més natural i no té tant de químic. Així que trobo que si pogués escollir i tenir aquesta opció, doncs seria aquesta.
0: Bé.
1: Jo sóc com la Neus, si podries, o sigui, jo cap piscina, sí. Em signaria bé qualsevol.
0: Qualsevol, t'és igual.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Jo també, però m'ha quedat amb això de l'aigua salada. És veritat, fa la sensació de que no hagi de portar tanta porqueria, i fa la sensació com d'aigües termals, no? Que les,
1: sí,
0: no? Els spas i tot això d'aigües termals.
1: Sembla com més curatiu, no? Més bo.
0: Sembla.
1: Si vols també puc mirar per Insta, a veure com
0: Vinga.
1: Van l'enquesta.
0: Sí.
1: L'enquesta que tenim al nostre Instagram d'Obert per Vacances, recordem que tenim tres opcions, que és la de clor, salada o biopiscina, i de moment, bueno, sembla que tenim guanyador, que és la piscina salada.
0: Molt bé.
1: Amb un 55% de vots.
0: I la que perd segurament és la bio, no?
1: Sí, la bio sembla que no ha agradat gaire. És veritat que jo aquest any m'ha sortit bastant per Instagram el que és la biopiscina, perquè no en sabia jo d'aquest tema.
0: Sí.
1: I sí que trobo que és una excel·lent opció si tens espai, si és això, no? Si vols tenir aquest ecosistema, com el Guerau, si no t'importen els bitxos.
0: Mm.
1: Llavors, clar, això depèn una mica de la persona, suposo.
0: Però jo crec que encara hi ha molt de desconeixement de com funciona.
1: Pot ser.
0: Costa també,
1: pot
0: perquè...
1: Pot ser que sigui una mica nou.
0: Clar, l'altra, la de clor, l'has d'anar mantenint, mirant el pH i tot això, però la biopiscina, la bio també has de fer-li una ullada, no? De que els
1: en
0: ecosistemes
1: principi...
0: es regulin o no.
1: Perquè ens ha dit l'Enric que com sí. estan els bitxitos, que és com que el manteniment no l'has de fer. Però...
0: Ja, però tu imagina't que llavors comencen a proliferar els bitxitos aquests que es
1: bueno,
0: mengen altres...
1: Ja.
0: I acabes tenint alguna plaga de... No ho sé. No ho sé. Jo me l'imagino més la biopiscina tipus caldero, saps? Aquelles
1: Clar.
0: Olles enormes de l'Obèlix.
1: Sí.
0: Aquells putxeros enormes de caldo, jo m'ho imagino una mica així.
1: Sí, sí.
0: I m'estic imaginant l'Enric a dintre allò fent el xup-xup. No, fora la imatge. Fora.
1: Ai.
0: En fi, després també hi ha aquell clàssic, que és que vas a la platja i lleig, però sense dutxar-te ni res, plup, et poses a la piscina, que llavors queda tota la sorra.
1: Ostres, clar, això no
0: pot ser.
1: Ens hem de dutxar
0: abans d'entrar a les piscines.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs res, ja l'hem fet petar una miqueta, ens falta saber, això sí, tanquem demà piscines, quin tema obrim per demà?
1: Doncs parlarem demà, o sigui, deixem una mica de banda l'aigua, però la calor la mantenim. Vinga. I ens posem més en focus en els peludets de la casa, en les vostres mascotes, que amb aquestes altes temperatures segur que no ho estan portant gens bé. I per això ens agradaria conèixer doncs, consells o experiències per ajudar-nos tots plegats a gaudir de l'estiu i que ells no ho passin tant.
0: Molt bé, m'agrada això, pobrets. Consells perquè els animalons que tenim a casa puguin suportar la calor.
1: Correcte.
0: Sí, molt bé.
1: Tot i tipus, com sempre ens ho poden deixar per missatge per Instagram, a Obert per Vacances, o enviant-nos una nota de veu al telèfon 696 16 46 65.
0: Doncs demà recollim aquests consells, val a dir que serveixen tant per gossos, per gats, per conills, per canaris,
1: consells
0: per
1: tot de tota
0: que,
1: mena
0: tots els bitxos que tingueu a casa, a veure com us ho feu perquè puguin suportar una miqueta més la calor, que realment fa patir, fa patir molt, especialment els que són peluts,
1: molt,
0: no?
1: Molt. Sí.
0: Molt bé. Perfecte. Doncs tu tens algun bitxo, Estela?
1: Doncs mira, no tinc cap, vull dir, jo mascotes no, em deixen tenir.
0: Però no pot ser, perquè has de, o sigui, el tema del dia l'has de fer vivenciar, l'has de viure d'avui a demà, d'avui a demà has d'aconseguir un animal.
1: El que tenim són molts gatets per aquí, per Radiotologia de Cardedeu tenim una colònia de gats.
0: Ah, sí?
1: O sigui,
0: ai, que guai.
1: Sí, sí.
0: Que bé, doncs mira, demà ens els presentes, perfecte.
1: Ja te'l presentaré.
0: Molt bé. Gràcies, Estela, una abraçada.
1: A tu.
0: Gràcies.
1: Adéu, gràcies.
0: Avui tranquil·lament parlant amb els companys de Cardedeu, amb l'Estela Muñoz, i tancant ara ja sí, quan falten 3 minutets i mitja per arribar a les 11, tanquem programa L'Obert d'avui. Que acabeu de passar bon dijous, demà és divendres, les portes del cap de setmana ens hi tornem a posar a les 9.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'un a 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Batibull de gent musical.
1: El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i també la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs, recordem, pel proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i també en coordinació amb les forces de seguretat que des de primera hora del matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí amb un grau de perill 1 sobre 6, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I paral·lelament també continua la prealerta del Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i també a la Ribera d'Ebre. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxés, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda, també a la plaça del Trago de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que es reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari i juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Cada estiu al teu costat.
4: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
5: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

Aquest tema que està sent un, bueno, un èxit important, Quevedo i Nueva Línia, Al Golpito. 11 i 6 minuts, dia de núvols, de temperatura no tan alta, cosa que agraïm. I que en aquests moments el termòmetre aquí a casa nostra, a Vilafant, es situa en els 23 graus.

0: dijous 20 d'agost, recordeu que demà, dia 21 d'agost, demà divendres, al matí, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà la banca mòbil per a aquells que ho necessiten.
1: Vale. Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
0: Va, un espresso macchiato. Hem fet un cafè al matí, a l'hora de començar, però ara un altre no vindria malament, eh? Més que res, doncs mira, per aprofitar que no fa sol. Tommy Cash, espresso macchiato.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: It's Mr. Worldwide with the one and only Dolly Parton. And this is dedicated to...
2: Va, vinga, som-hi, que aquesta la reconeixeu de seguida, eh?

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Música de Scorpio, sí. Això havia estat un èxit l'any 2023. Ara fa 3 anyets de Sayonara, Scorpio.

Diumenge 6 de setembre, trobada motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres, oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Apunteu-vos si teniu moto, trail, aquí teniu la trobada. Cada any es fa aquesta trobada motera i la veritat és que és un goig veure després tantes motos i la gent s'ho passa de fàbula. Informeu-vos, cafeteria Bé de Gust. Robin Williams, Pretty Face.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
1: Calm down, poc a poc, tranquils, no tinguem pressa. Rema ens proposa aquest tema musical.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour. Yo te
1: sigo. No ho sabia, però ella no sé si té connexió directa. Diu que Dios és un stalker. Aquí tens Rosalía. Nunca

0: Molt i molt bones, ja hi tornem com sempre, com cada setmana, per fer la ràpida repassada de les novetats i de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 de Vilafant FM. I com que el temps és sort, ens anem ràpidament a repassar les novetats de la setmana. Què et sembla? Som-hi doncs, novetats per aquesta setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, Ryan Castro i Feit, el seu Mentida.

amb aquest ritme tancat la proposta Zizi. Pasito a pasito. També, com no, la nova d'Abraham Mateo li acompanya Big One i Maria Becerra. D'això se'n diu Así.

Así, así es Big One, Abraham Mateo, María Becerra, No Track, que deixa pas a Anort i al seu Tall to You. Una altra de les revelacions que són aquest mes d'agost.

0: Aquestes són les novetats més canyeres d'aquest mes d'agost. De moment, Ryan Castro, Fate, Ozuna, John Marcos, Abraham Mateo i aquesta que sona el Tal Toyo. Les novetats de la setmana que esperen les vostres votacions, a veure si a Zori encaixen i entren i agraden i formen part del Top 30. Ara ens anem a tot el contrari, un que ens abandona aquesta setmana, un que surt de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Una única sorpresa, Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses, amb la versió de la Su, que ens abandona després de 15 setmanes. Ho fa des del 30.

Aquests camins que ens han acompanyat i tantes i tantes vegades ara ens deixen ja des fora de la llista del Top 30, com deien, després de 15 setmanes. És una barremescla amb la veu de la Su. I ara sí, ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista. Des d'aquest lloc número 10 ens acompanya Sutherland.

0: Tu, la proposta de Cederlan, com dèiem, sonant des d'aquesta posició número 10 de la llista del Top 30, i ens anem fins al 9.
1: Número 9.
0: És Omar Kurz, és el seu Coco.

0: copa d'agua. Que és l'aigua està calentona, L'aigua del mar no... Des del lloc número 9, deixem pas al 8.
1: Número 8.
0: Deep Baldwin. Una a la vez.

0: Repassant tots els dies de la setmana, Manuel Turizo i Elena Ross, que ens acompanyen directament aquesta setmana i ho fan molt bé a la llista del Top 30. Aquesta setmana des del lloc número 7 i deixem el 7 i ens anem fins al 6. Sona la proposta de Gordo.
1: Número 6.
0: És el seu Loco Loco. Oh.

0: Petitoa, toa, toa. Tota sencera. La proposta d'Andrea Mena i Lola Índigo, que puja moltíssim aquesta setmana. Cap al 3.
1: Número 3.
0: Quevedo.

0: Que ve d'un company d'una línia que darrerament s'està imposant moltíssim, eh? Avui mateix hem parlat i presentat el seu nou track, el Bafio. De moment, des d'aquesta posició número 3, deixant pas al 2.
1: Número 2.
0: És Jay Weller, de Lejitos.

0: Tan de lejitos, però no tant, eh? Està en el 2 i deixa pas al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona Madonna i Sabrina Carpenter. Yes.

0: Sí, senyor, número de la llista, Madonna, Sabrina Carpenter, ens acompanya en aquesta posició després d'estar unes setmanetes rulant. 11 setmanes li ha costat arribar a ser número de la llista, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. I amb això acabem, eh? Ho deixem de moment. Recorda que el dimecres repassem la llista sencera del 30 fins a l'1. Fins a llavors, a passar calor!
1: Gràcies, Lluís Guerrero, per aquest repàs al Top 30, que podem escoltar també demà a la tarda, eh? De 4 a 6, al Top 30 aquí a Ràdio Vilafant. Demà a la tarda i diumenge de 8 a 10 del vespre. Yeah. 13 minuts i arribarem a les 12 del migdia. Surt el sol.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Va una superestrella, una vegada més el tema exitós d'Aitana.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: És ell, és Antonio Orozco, amb el seu Despierta. Home, a aquesta hora estaria bé que estiguéssiu desperts, eh?

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'un a 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Arribarem al butlletí de notícies de les 12 i ho farem amb Bruno Mars i el seu I Just Might.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i la incorporació també de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs el proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local ha desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals elevaven la xifra a més de 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida a Loma Margarita i també a Embolsamiento amb una capacitat de 1.800 persones. El trasllat es fa de manera voluntària amb el suport del personal del tercer sector. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i també a l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament, també continua la prealerta del Pla Enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com en zones de les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i també a la Catalunya Central. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxes, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, també a Lleida. Tot apunta que la persona suposadament era toxicòmana i va morir per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la localització d'un altre cos a la séquia del Cap a Torrefarrera. I Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la 150A i accedir també al Parc de la Draga.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana, si te lo me bailan hasta los pies.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
5: La teva companyia diària.

0: 107.3 FM.
1: Com ens agrada la bona música des de la sintonia de la ràdio? Començàvem amb aquest Chica 305. Ara Ana Torroja, Rosa del Desierto.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: Matadora, així de clar ens ho diu Carol.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Cabeza de ratón. És una de les darreres creacions musicals de Leire Martínez.

0: cabeza de ratón.
1: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

0: Ai, l'amor, love, és la cançó de Claren. 12:23 minuts d'aquesta jornada d'avui, aquest dijous, eh?
1: Et prometo que tot el que fas...
0: Vinga, això de les promeses, que després s'han de complir, eh? Vigila. Et prometo.
1: Que si el que...
0: Preciós tema. Ivan Herzog.
1: M'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Va, som-hi, Juan Magán, Omar Montes. Jo també la vaig veure ahir. I tu, la vas veure ayer, la vi.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Què farem avui per dinar? Estigueu atents. Us dono una pista.
1: I bé, sí que estem ja dintre aquests fogons i davantal. La Joana Molins a punt. Bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Escolta'm, Joana, avui què ens portaràs?
2: Avui us porto arròs caldós de llamantó. De llamantó.
1: Vaja, així és un plat de cullera, quasi podria
2: sí,
1: dir,
2: sí.
1: Joana.
2: Ah, sí, caldós sí. Sí. Sí? Caldós sí, de va. Cullera, però bueno... Excel·lent, eh?
1: Que bé.
2: Bueno.
1: L'has fet últimament, aquest pla?
2: Sí, sí, sí, sí el vaig sí, fer sí. fa 2 setmanes o així.
1: Ah, el jo el vaig veure.
2: Ah, això, sí, sí, sí.
1: Sí,
2: sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Vinga, Joan, anem.
2: Bueno, doncs necessitarem, perquè fer aquest arròs caldós, com sempre, per 4 persones, el 400 grams d'arròs d'aquest bomba, perquè és el millor, que et sorbeix molt bé el suc i no es passa i pots estar un rato i no queda pastat, per entendre's. 2 llamantols, si amb un en feu prou vosaltres mateixos.
1: Això és la mida, no? Potser, de, Joana.
2: No, però els llamantols normalment pesen 300-400 grams.
1: Ah, val.
2: Llavors, 2 és la meitat per cada un. Però si nosaltres creiem que amb un en tenim prou, perquè el trossejarem.
1: Ah, eh? Molt bé, molt
2: bé. No el
1: bé,
2: posem al plat sencer, el trossejarem. Si us sembla que per 4 amb un en teniu prou, en compreu un. Nosaltres, com que ens agrada molt, ja només això és un plat únic i a davant a vegades molt poqueta cosa, ja en posem...
1: Llavors,
2: una sèpia negra, d'aquelles negres,
1: sí.
2: Que és l'única cosa que hi posem, per donar una mica, una ceba, una mica grossa, tomaca natural trituat, que ara hi ha tomaca molt bo, que el podem ratllar. Aquest, per això, si el ratllem, hi trobarem, com sempre us dic, que hi ha a vegades les granes que ens molesten, depèn de la persona si és molt delicada. Quan està tot fet ni es nota, perquè amb l'aigua i tot ja es va desfent. Però si no, hauríeu d'agafar el de pop. Però jo ara crec que la tomaca natural que hi ha, la raiem en un plat i un plat fondo ple, en tindríem prou.
1: I poses el sucre aquí ja o no?
2: No,
1: poses,
2: jo
1: el
2: poso en la cassola.
1: Va, ja ho explicaràs.
2: Llavors, un bon raig de conyac, alls, una cabeça d'alls.
1: Una cabeça
2: d'alls, pebre negre, pebre vermell, uns brins de safrà, oli i sal. I els 2 litres aquests de fumet de peix que sempre us dic que farem, o si no el voleu fer el podeu comprar. Si el feu vosaltres, millor, eh? Perquè ja sempre us dic que hem de fer amb aquests 2 litres de fumet. Aprofitar tot aquell peix que a vegades hem anat a comprar un tros de rap, i si no, ara venen trossos de cap de rap molt bé, eh?
1: Ah, sí, està bé de preu, eh?
2: Compres un tros de cap de rap i compres alguna rata, i llavors ara hi ha galeres encara, que per comptes de gamba, que la gamba va molt cara, i la galera fa un suquet molt bo. Llavors compres 200 grams de galeres i això, fas un sofregit amb una olla i passes tot aquest peix, el sofregit, com sempre, ceba, tomaca, però no cal que ho facis molt petit, ho pots fer grosset.
1: Sí.
2: Ceba, tomaca, un aiporro, tot això, i tirem un bon raig de vi i passem tot aquest peix i omplim d'aigua i ho deixem mitja hora.
1: Ah, va bé.
2: Però llavors ho deixem reposar 2 hores.
1: Ah,
2: allà dintre.
1: Això és important, eh?
2: Allà dintre.
1: Ah.
2: I com tenim això fet, agafem amb una escumadora o amb el cutxeron, xafem tot aquest peix ben xafat i el colem amb el colador aquell fi. I ja tenim aquest fumet fet.
1: Molt bé.
2: Què ens en sobra? Per un altre dia, si fem un arròs, ho guardem. Jo sempre en faig 3 litres o 4.
1: Ah, molt bé. Eh? Així ja ho tens en reserva.
2: Així ja ho tinc en reserva, perquè aquí necessitarem, haurem de reservar 2 litres, que no li tirarem tot, però 2 litres els hem de reservar.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: Llavors, l'únic problema que hi ha aquí, com a mi, perquè el llamanto el mato i a mi no em fa res, però esclar, el llamanto l'has de matar i l'has de matar el mateix dia. Perquè si tu vas a la pescateria, per exemple, el compres el dissabte i el cous el diumenge, s'ha buidat.
1: Què dius ara?
2: Les potes es buiden.
1: Ah.
2: La cua no tant, però les potes pot ser que al moment de menjar-les a dintre el peix que hi ha queda sec.
1: Què dius ara?
2: Sí. Però llavors hi ha una altra solució. Si nosaltres el que volem és que el nostre peixetens el faci, el fem, jo el faig octau, separo els caps de la cua, llavors les potes, les altres potes més petites, i llavors la cua la tallo en 2 o 3 trossos, depèn del tamany.
1: I llavors, però això ho fas el mateix dia que el vas a comprar, Joana?
2: Llavors, si això m'ho ha fet el peixater
1: al mateix moment,
2: al mateix moment, arribo a casa i el rosteixo.
1: Ah, val.
2: Agafo mitja cabeça d'ais oberta pel mig i rosteixo aquell llamantol.
1: Molt bé.
2: amb oli. I llavors el reservo.
1: Ah, molt bé.
2: Amb aquell suc, amb aquell oli que t'ha fet i tot. I llavors el dia que vols fer tu aquest arròs, l'única cosa que has de fer amb aquest oli i una mica més, has de sofregir la sèpia, la ceba, i com ho tens tot, llavors hi poses el llamantó, que ja el tens cuit. Val. I no te s'ha buidat i el tens i el tens en condicions òptimes de fer el servir.
1: A veure, si per exemple la fem...
2: Ara, si tu el pots matar tu, no hi ha com fer-ho aquell moment, perquè bueno, el poses sobre una taula, aquella taula de fusta, primer de tot has de tallar les antenes, mai treure la goma que porta la pota fins que no estigui oberta de la baix amb un gabinet.
1: Perquè i igual llavors, passiga fort,
2: clar,
1: no?
2: Sí, perquè llavors te s'enganxaria la mà, eh? I llavors una vegada el tens obert de dalt a baix, el talles a trossets i ja està. I no el rentem. L'única cosa que hem de fer amb un paper de cuina és treure l'intestí, que és molt gros. Ah, ja el veureu, vale. Perquè és gros. Vale. En el cap, ja comença en el cap i acaba la cua. Agafes un paper...
1: Uf, sí ja, que és llarg,
2: sí,
1: no?
2: Sí, agafes un paper de cuina i ja veuràs que és negre, que l'altre és el del llamanto. Ja veuràs que és negre, ho treus i a la cua també, i passes el dit i ja veuràs que també, ja ho tens. I no el rentem, perquè jo el marisc quasi bé no el rento, perquè si no perd tota la substància, i el bo és això, perquè les gambes no els rento, els escamarlans tampoc.
1: Esclar, després a veure tot queda com l'igalit.
2: Ara, molt l'igalit, perquè si us hi fixeu, com el anem a buscar, ja està dins una peixera, tot el dia, com els anem a comprar. Les gambes arriben a port i què fan? Amb aquelles mangueres els renten. Els camarlans també.
1: I els posen en gel, que és més aigua.
2: I els posen en gel, que és més aigua. Aquest és el que tu dius.
1: Bé, doncs, bueno, doncs... amb això del llamantol, de matar-lo i tot sí. Això, t'ho dius a casa, principalment, sí. I si ho fa al mateix moment el peixeter...
2: Quan arribem a casa, l'hem de rostir, perquè,
1: vale,
2: no,
1: ja
2: perquè ens quedi tal qual amb tota la carn, vale, que hi ha dintre.
1: Molt bé.
2: I llavors el rostim i en aquest guardem, si ens hi cap la cassola, a la nevera tot, si no ens hi cap, perquè a vegades són cassoles una mica grosses, ho posem en un tàper, però amb l'oli que ha fet la mitja cabeça d'aix que hem rostit tot.
1: Val.
2: I llavors el dia de fer el fem un sofregit i posem tot això com estil.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Bueno, doncs llavors necessitarem aquests llamantols i us torno a explicar, la sèpia la tallem així a quadrets i posarem la sèpia sempre en fred, una mica d'oli. El llamantol ja l'haurem mort abans, en aquell mateix oli hi posarem la sèpia, la ceba, llavors com tinguem la ceba ben rossa i tirarem un bon raig de conyac, i posarem aquesta tomaca, un pèl de sucre en aquesta tomaca, el raig de conyac que he dit, i llavors aquests alls que la mitja cabeça d'alls que ens ha sobrat, també el agafem i la triturem petit i n'hi tirem. I després hi posarem una mica de picada d'all i julivert.
1: Ah, està bé.
2: En aquest mateix sofregit agafarem all i julivert, ho picarem com si féssim una picada sense ametlles i li tirarem.
1: Molt bé.
2: Tot això ho remenarem tot i posarem aquest pebre vermell.
1: Perdona la pregunta, Joana, l'all i julivert picat el congeles tu? En fas més quantitat i guardes o no, millor que no?
2: No,
1: t'agrada més fer-lo?
2: Jo això hi poso aigua, no hi poso oli. El que guardo amb oli, sí, la nevera encara un mes, perquè veuràs que l'oli queda pres, però és igual, tu el treus,
1: clar,
2: i de cap d'un moment ja està.
1: Ja queda tot fet, clar.
2: Hi ha uns biberons que no són gaire cars, eh? I jo ja el poso en aquell mateix biberon tapat, i sempre el tinc. Si
1: molt
2: un
1: bé.
2: Dia faig uns escamarlans o un bistec o alguna cosa...
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Llavors hi posarem aquests brins de safrà a l'última hora, aquest pebre vermell, i anirem tirant una mica d'aquest fumet que tenim, perquè ens quedi la sèpia ben tova, i ja ho tindrem. I llavors hi posarem l'arròs, el ben sofregirem. Jo el sofregeixo ben sofregir l'arròs, sempre amb aquest fumet calent, li tirarem. D'aquests 2 litres ens reservarem poder un quart de litre, si el volem caldós, perquè si el volem caldós, què hem de comptar? Per cada 100 grams d'arròs ho hem de multiplicar per 4.
1: Com el volem,
2: tan caldós. Com no li volem tant, per 3. Si volem fer una paella... No és el mateix un arròs caldós que una paella. Seria el mateix per la paella seca, que vol dir que és una paella seca, i això és un arròs caldós que te'l menges caldós. Llavors hem de multiplicar per 4 la quantitat d'aigua, i a vegades has una mica més, perquè depèn de la marca de l'arròs se'n veu més o se'n veu menys.
1: I què t'anava a dir, Joana? Normalment després tu serveixes i hi poses una cullera perquè el mengin
2: jo el menjo sempre amb forquilla perquè no m'agrada menjar la cullera.
1: Però
2: normalment sí. I després el rectifiquem de sal, com és normal. Primer ja haurem salat el llamanto, tot això, i haurem posat pebre, com sempre, sempre sal i pebre per tot. Llavors, què fem? Com hem passat l'arròs i hem posat el fumet no hi posem mai sal, perquè així el tenim per tot. Perquè a vegades llavors pot ser que facis una cosa que sigui una mica més salada i no necessita tant de sal, i no quede salat. El fumet sempre es fa sense sal.
1: Molt bé.
2: A llavors, quan el tenim que fa 5 minuts el provem i el rectifiquem de sal, si ens agrada.
1: Està molt bé aquest plat, eh? Està molt bé.
2: Bueno, i ara aquest temps ve molt, molt bé tot.
1: Bueno, i bueno, els llamentols, vull dir, a veure, qui no li agrada trobar cosetes, diguem-ho així, en l'arròs?
2: No, si només hi trobes.
1: Trobes això una miqueta gros,
2: que
1: no?
2: És una miqueta gros i una mica de sèpia tallada a quadrets.
1: Molt bé, molt bé.
2: I no hi trobes res més, perquè jo no hi poso ni músculs, és ben bé així.
1: Sèpia i llamentol,
2: sèpia,
1: eh?
2: I llamentol.
1: Molt bé,
2: sí.
1: Explica'm els continguts, doncs, Joana, tal doncs, vegada.
2: Arròs caldós de mentol, 400 grams d'arròs bomba, dos llamentols, una sèpia negra, una ceba per fer el sofregit, tomàquet triturant natural, un bon raig de conyac, els alls, una mica de julivert per aquesta picada que hem dit que farem amb aigua, pebre negre, pebre vermell i uns brins de safrà.
1: Això pebre... del safrà, no m'he atrevit a posar-lo mai en els plats.
2: Jo, el tinc quasi... sempre a la cuina. Sí,
1: què dius
2: ara? Sí. I queda bo. Oli, sempre un oli de qualitat, sal, i els 2 litres aquests de fumet de peix, que ja tindrem fet, o el podem comprar, el que vulguem.
1: Molt bé. El safrà quin gust hi dona? És que ja ni, és que ni he volgut provar, Joana.
2: I és que el safrà tampoc tu no li notes. El que notes en allà és el color que li don.
1: Ah, val.
2: El color, més aviat més color que gust.
1: Que gust, que gust.
2: Perquè el safrà, si n'hi poses poc, bueno, clar, n'hi hauries de posar tot un paquet, res, amb el dit gafes, sí. I li tires. Doncs hi dona un gust especial. Un gust especial.
1: Molt bé, Joana, doncs t'agraïm moltíssim. I amb aquests plats que ens portes, que, bueno, han d'estar, sembla que els oloria
2: sí,
1: boníssims.
2: Sí, fan olor, fan olor.
1: Moltes gràcies, fins la propera.
2: Molt bé, adéu-siau.
1: Bon dia.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Tu, tu, turu, tu, turu, és la cançó de Siderland.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: I aquí tens la música de Lizzo. Aquí tens el Sexy Lady.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Amb aquesta peça arribarem al butlletí de la una del migdia. Salutacions de Toni Guerrero. Us deixo amb l'Èrica. No se enamore de mi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici de curs, que recordem serà el 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres catalans. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres públics d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els centres es podrà compartir amb altres equipaments de la mateixa modalitat situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I en mobilitat, TMB reprendrà el 29 d'agost el servei de la línia L1 entre Florida i Plaça de Sants en tots dos sentits després de les obres de millora iniciades el passat 17 de juliol. Els treballs amb una inversió d'11,5 milions d'euros han permès renovar les vies amb una base de formigó més estable i també modernitzar les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. I també en mobilitat, Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la C-150A i accedir al Parc de la Draga amb nous semàfors per a vehicles, vianants i bicicletes i també més il·luminació. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local han desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals eleven la xifra a 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida a Loma Margarita i l'embolsamiento amb una capacitat per a 1.800 persones. I la temporada de caça menor ha començat avui a les comarques de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès amb la guatlla com a les espècies autoritzades. Al Segrià, els caçadors han detectat una lleugera reducció d'exemplars, especialment en entorns de Torrefarrera, Rosselló i Benavent, que atribueixen a l'augment de les plantacions de panis. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins al cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament, també continua la prealerta del Pla Infocat per relevar risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com també a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i a la Catalunya Central. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos.

0: 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. A hores d'ara, aquestes són les notícies més importants i destacades arribades a la nostra redacció. El govern licita l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari entre Lleida i Girona. Detingut a l'Escala un home de 23 anys per ser 7 furts en només 15 dies. El Meteocat activa avisos de pluges torrencials i tempestes a l'Empordà i altres comarques. Llançà incorpora Camp Merlí a la xarxa d'espais de memòria democràtica. Detenen a la Jonquera un home reclamat per França per temptativa d'homicidi. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. El govern ha licitat l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari, el projecte que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El futur traçat preveu una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria connectar amb Rodalies i els ferrocarrils de la Generalitat. El projecte també contempla que els AVE procedents de Madrid puguin arribar a Barcelona per la Sagrera a través d'un nou ramal entre Martorell i Mollet. La primera fase estudiarà el tram entre Lleida, Igualada i Martorell, així com l'entrada a Barcelona per la Sagrera. L'estudi té un pressupost d'1,5 milió d'euros i està previst que s'allargui més de 2 anys. El govern assegura que la infraestructura permetrà reforçar la capacitat i l'eficiència de la xarxa ferroviària. A més, es preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin com a mínim en una estació de cada comarca per on passi la línia. El projecte també busca descongestionar l'actual corredor ferroviari entre Tarragona i Barcelona i reduir el temps de viatge. L'Ajuntament de Llançà continua ampliant els espais dedicats a recuperar i divulgar la memòria democràtica del municipi. Aquest diumenge, Jardins de Camp Merlí incorporaran un nou tòtem informatiu i una placa del Memorial Democràtic. L'espai permetrà conèixer el paper que va tenir aquesta finca durant la Guerra Civil i la postguerra, així com el pas de civils i soldats per Llançà durant la retirada del 1939. La iniciativa està subvencionada pel Memorial Democràtic de la Generalitat i passarà a formar part de la xarxa dels espais de memòria de Catalunya. Aquesta actuació dona continuïtat a altres projectes impulsats recentment al municipi, com l'espai instal·lat al port de Llançà dedicat als passadors, les persones que ajudaven els refugiats a travessar la frontera cap a França. La inauguració del nou espai de Camp Merlí s'emmarca dins els actes de la festa d'estiu de Llançà. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Escala han detingut un home de 23 anys com a presumpte autor de 7 furts en només 15 dies, principalment en platges de l'Escala. L'últim cas es va produir el 15 d'agost a la platja de Sant Pere Pescador, on una dona va denunciar que li havien sostret el telèfon mòbil de dins la bossa. La policia va poder localitzar el dispositiu mitjançant una aplicació i es va desplaçar fins a la zona de la carretera de Sant Martí d'Empúries. Allà van localitzar un jove que ja havia estat detingut anteriorment per furts i li van trobar el telèfon sostret. L'home ja havia estat detingut 2 vegades durant el juliol i en els primers 15 dies d'agost havia estat arrestat 7 vegades més per diversos furts a les platges de l'Escala. El detingut, que acumula nombrosos antecedents, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Catalunya afronta en les pròximes hores un canvi de temps amb l'arribada d'un front atlàntic i la possibilitat de xàfecs intensos i localment torrencials. El Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja en diverses comarques. Entre les zones afectades hi ha l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa i el Ripollès. Els xàfecs podrien deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat i demana extremar les precaucions, especialment a prop de rieres, torrents i altres zones inundables. Els avisos s'allargaran fins divendres i afectaran també diferents comarques segons l'evolució del temporal. Aquest canvi de temps portarà un descens generalitzat de les temperatures a partir d'avui dijous i sobretot demà divendres, després d'uns dies marcats per la calor intensa i les nits tòrrides. Els avisos per pluja són d'augment de nivell groc i se centraran principalment durant les tardes i les nits. A veure què ens expliquen des de la xarxa. Ampliem aquesta informació meteorològica.
3: Molt bon dia. Estem tenint un dijous bastant tranquil a primeres hores del matí, però esperarem canvis importants per la tarda. A partir de les 5-6 de la tarda, la inestabilitat ja arriba de cap a casa nostra i farà que a les comarques del Ripollès, Garrotxa, Selva, Baix Empordà, tot el sector del Gironès, hi hagin tempestes importants, sobretot al vespre. Aquestes tempestes es reactivaran també per la nit i fins i tot al matí del divendres. Les temperatures baixaran entre 5 i 6 graus respecte a dies anteriors.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I avui us hem destacat en aquesta edició de l'informatiu que el govern licita l'estudi de la primera fase de l'eix transversal ferroviari entre Lleida i Girona. Detingut a l'Escala un home de 23 anys per 7 furts en només 15 dies. El Meteocat activa avisos per pluges torrencials i tempestes a l'Empordà. Llança incorporarà a Can Marri a la xarxa d'espais de memòria democràtica. Detenen a la Jonquera un home reclamat per França per tentativa d'homicidi. Recordin que la informació continua a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local. I també tindran més dades i més informació, naturalment, a través de la plana d'Empordà.info.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: de l'1 del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecir.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer batac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
1: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
2: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
2: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
2: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
2: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
3: La ya ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
4: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: En cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
2: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la Cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: I en esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
5: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Fraikin Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. Demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicent.
0: Gràcies, Joan. El control de so Lluís Sánchez, de la coordinació José Gallardo i qui us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
2: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
2: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits. nits, amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
0: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt a l'òmol alt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i sobretot nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
8: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
9: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial, i fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
8: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
6: Notícies en xarxa.
0: Passant 8 minuts del punt de les dues, era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
2: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busón.
11: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
12: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
11: Els 170 operaris que treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
0: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies a Lleida després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. Des de Lleida TV, Carla Rodrigo.
13: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
14: Famílies molt desestructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer visquin amb normalitat.
13: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
0: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
15: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al CAP de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
16: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans per puguin aturar.
15: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts i arribarem a un quart de 3. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
2: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives.
3: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
4: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa, que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
0: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des de Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
17: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
18: El proceso de regularización o de renovación tiene 3 procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, Una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
17: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
0: I el Baix Penedès es prepara per una nova verema, com a la major part del territori. Això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió el Vendrell, Lolo García.
5: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
19: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, el míldio que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
5: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
0: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció. Ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
20: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavallés, la presidenta de la DO Terra Alta.
21: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons lo sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
20: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actua en benefici de la producció.
21: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
20: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
2: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes d'evidència de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
2: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fons dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
2: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: Deu minuts i arribarem a 2:45. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
22: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
1: incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per a facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris, també una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estàveu fent a l'Ajuntament i ara se passa incorporant este nou contracte, la millora de voreres.
22: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
0: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
7: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Aquestes 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
9: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
7: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens ho explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
23: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
24: Aquest any veureu un canvi a Sitges, hem tingut que treure els catamarans, una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
23: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha emportat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
2: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs graciec. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
5: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
25: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
5: Són les paraules, les declaracions de la Rumbide a la xarxa i l'entrenador del balonmano granollers és Antonio Rama.
26: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
5: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa Més. En hoquei herba, avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta hores d'ara a Nova Zelanda i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Al-Ahly egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
8: Bona nit, culers. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
5: A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt especial al club blanquiblau. El defensa de Cabrianes, a Sallent, afronta la seva primera temporada a la primera plantilla.
10: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
5: A segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment important al sud-est de, al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Per tot plegat, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà amb molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
1: És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
4: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
1: I la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
4: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
1: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
4: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
1: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 emigrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
4: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
5: La ja ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
1: I en cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
4: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana dura el nom de Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
1: En esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Joan Barberà.
7: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
1: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui, mirem al cel i és que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
4: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: I la pluja que tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona.
4: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals entre els 25 i els 30 graus.
1: Ara bé, tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt alt d'incendi a diverses comarques, com ara la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes temperatures altes, molt elevades i durant molts dies seguits, que sobretot fan difícil dormir a la nit. Els companys de Canal T han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
8: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
1: Gràcies a aquestes temperatures altes també han castigat els treballadors a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un nou sistema que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 37,8 graus o quan la temperatura ambiental assoleix els 42. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
9: El consistori municipal ha incorporat aquest estiu 60 polseres d'alerta tèrmica destinades als treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant les altes temperatures i reduir el risc associat a l'exposició de calor. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan detecten que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus i també emeten una alerta quan la temperatura de l'entorn arriba als 42. Laura Olmo és la regidora de Via Pública.
10: El que volem és poder-nos avançar a possibles situacions de risc i donar-los una eina que els avisi a temps perquè puguin parar, descansar i protegir-se abans que la calor es pugui afectar, no? Es tracta de posar eines fàcils i útils a disposició de la gent que treballa, doncs, exposada al sol.
9: Quan la polsera s'activa, el protocol indica que l'empleat ha de deixar de treballar, desplaçar-se a una zona fresca i amb ombra, refrescar-se, hidratar-se i avisar a l'encarregat.
2: Notícies en xarxa.
1: Passen 7 minuts de 2:15, era un dels nostres titulars d'avui també. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius.
4: Aquest és, de fet, un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents. El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
1: Més detalls, Arnau Vidal.
11: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
1: I les obres de l'L1 del metro encara en la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Buzón.
12: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
13: permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
12: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
1: I un dels altres punts informatius d'aquests dies és a Lleida. Allà la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balafi, el Clot i el Parc de les Vies després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació es manté estable i sense nous incidents. Lleida TV, Carla Rodrigo.
14: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, Eclot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
15: Famílies molt desestructurades, on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer visquin amb normalitat.
14: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Abordem ara la crisi migratòria, i és que el govern espanyol ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
4: Es tracta dels espais de la Loma Margarita i el d'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
5: La ya ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos. Que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
1: I a casa nostra, l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
17: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
16: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Us expliquem ara altres informacions del territori, i és que la costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de dues tintureres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament, que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més a tot el món. Des de Radio Ciutat de Badalona, Mateo Chaquipuendo.
18: La Costa Badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani i el tercer documentat al món. En David i la Mara, divulgadors científics de Pelagic Expeditions, han pogut observar i enregistrar aquest comportament durant una de les seves expedicions. Les imatges mostren un instant d'una interacció de dues hores entre els animals i els membres de l'expedició. Un comportament que, asseguren, és més habitual del que es pensa, però molt difícil d'enregistrar.
19: En el futur, aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès.
18: Una tasca que continua amb la recollida de dades, estudi d'aquests animals amb l'objectiu de preservar una espècie amenaçada per la seva comercialització.
1: I de fet ara us preguntem si sabríeu com salvar un dofí malalt o quins passos seguir. Doncs bé, la Fundació CRAM ha creat el taller Salvar el dofí Ulisses per educar els més petits, i ens ho explica des de ETV en Pau Garrido.
20: La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins ensenya com ajudar un dofí en el cas de trobar-lo a la platja o malalt. L'activitat Rescata el dofí Ulisses ens posa a la situació de rescatar un d'aquests animals, explicant com tractar-lo i quins passos hem de seguir. Segons Irene Antúnez, coordinadora de l'àrea d'educació del CRAM, aquesta activitat té diversos objectius.
21: Els objectius són varis. Primer, que puguin conèixer una mica la biodiversitat que tenim aquí de dofins i balenes del Mediterrani, i sobretot que puguin conèixer quines són les amenaces i els problemes que tenen aquests animals en el mar, i que sortim del taller doncs sapient com ajudar-los, i si es troben algun cop un dofí fora de l'aigua, doncs que

0: cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxès, al Segrià.
1: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
1: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta i el jutjat es farà càrrec ara del cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
1: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: I la Policia Municipal de Girona ha identificat quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes.
1: Els agents els consideren membres d'una organització criminal amb els rols molt definits. La investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
0: Moment per la cultura. Era el nostre titular de cultura, el Castell de Calonge. Així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura del mestre Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com són la Cobla Sant Jordi i la Principal del Llobregat. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
2: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
3: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
2: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de nit de la vigília. Ens ho explica des de Canal Blau el Jaume Anglès.
4: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, Patx Igual assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
5: Aquest any veureu un canvi a Sitges, hem tingut que treure doncs, els catamarans una mica per posar més èmfasi doncs, a tot el cos de l'espectacle doncs, que és l'església, l'espigó anirà molt més reforçat.
4: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
1: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat.
1: Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
0: Una crònica del Canal T del Martí Carot.
6: Les festes de la Cinta amaguen molta més ciència de la que pot semblar a primera vista. Els correfocs, els focs d'artifici, els gegants i el bestiari, l'ofrena de l'atxa, la catedral o fins i tot l'himne de Tortosa són alguns dels elements que protagonitzen l'exposició La Cinta amb ulls de ciència de la Universitat Rovira i Virgili. La mostra, instal·lada a la plaça del Mercat, està formada per 8 cartells que permeten descobrir les festes des de disciplines com la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia o l'arquitectura. Xavier Farrés, el director del Campus Terres de l'Ebre, i Jordi Jordà, regidor de festes de Tortosa.
7: Representant doncs,

0: diferents aspectes on especialitats de la ciència estan vinculades a actes que es viuen a les festes.
1: Per tant, és una manera de divulgar les nostres tradicions, les nostres festes, però a la vegada també de divulgar la ciència de cara al públic en general.
2: El calendari també tindrà una versió en braille, reforçant la voluntat de fer esta proposta accessible i inclusiva.
3: Una mica més de 8 minuts i arribem al punt de les 3. És moment ara dels esports. Què ens porta en Joan Barberà? Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya Masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Fraiquín Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat. Serà a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la campanada contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt vallesà. Pablo Larrumbide és l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí.
5: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
4: Declaracions de Larrumbide, l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí a la xarxa. I el tècnic del balonmano Granollers, del Fraiquín Granollers, és Antonio Rama.
6: Són partits que no són fàcils, vull dir, històricament jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament penso que les forces s'igualen bastant.
4: Aquest partit es jugarà avui a les 8 del vespre i demà, segona semifinal, s'enfrontaran el Barça i el Sant Vicenç i també ho podreu seguir en directe a la xarxa Més. En hoquei herba destaquem que avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení juga a hores d'ara contra Nova Zelanda i a partir de les 5 de la tarda el combinat masculí s'enfronta a Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol destaquem que el Barça, que està pendent de concretar el fitxatge d'un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alaqli egipci per 2-1. Gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
7: Bona nit, culés. Estoy muy content estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
4: I a les properes hores, en els propers dies, poden haver-hi novetats a Can Barça, tant de fitxatges com de continuïtats, perquè Jorge Méndez, representant portuguès de bona part de la plantilla blaugrana, acaba d'arribar fa pocs minuts a la ciutat comtal, a Barcelona. Un dels temes a definir és Joao Cancelo, que continuarà al Barça, però que ahir no va poder ser presentat amb la resta de la plantilla. A l'Espanyol, el jove del planter Roger Hinojo lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt i molt especial al conjunt blanquiblau. El defensa de Cabrianes a Sallent afronta la seva primera campanya a la primera plantilla.
8: Un orgull increïble, porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
4: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero, que la passada campanya va ser un dels protagonistes en l'ascens a la categoria de plata. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre ahir al camp del Villarreal B per 2-0 en un nou amistós. Escoltem el nou davanter, Diego Gómez.
9: Sensaciones de que hay que seguir mejorando, todavía nos quedan 10 días para el comienzo de la competición. Se han visto cosas que tenemos que mejorar, cosas que positivas también, a pesar del resultado, pero nada, seguro que en estos 10 días las mejoramos y para estar al 100% para el inicio del Liga.
4: I a la Copa Federació, l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals, en un partit que va acabar amb empat a 2. L'entrenador del Riberencs és Raúl Page.
10: que hemos podido empatar mucho antes del empate, que hemos podido ganar el partido antes de la prórroga. Y bueno, luego nos hemos ido a la prórroga, allí sí que se han ajustado un poquito más la fuerza, el desgaste del equipo ha sido brutal. Y aún así hemos tenido las mejores situaciones en la prueba para ganar el partido. Al final hemos llegado a los penaltis, hoy nos ha tocado sonreír y nada, muy contento por el grupo, también por la gente, darle las gracias a la gente desplazada de la Cabrera que viene de Nova, ¿vale? Y nada, a seguir trabajando, era un partido importante para nosotros, lo hemos afrontado muy muy bien, pasamos de ronda y a seguir preparando el equipo para llegar bien a la jornada 1.
4: I actualitzem el partit del Mundial d'Hockey i Herba. La selecció espanyola femenina empata de moment 0-0 davant Nova Zelanda.
3: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Demà més. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La calor afluixa, notícia del dia, i és que avui no s'assoliran els 41 graus d'ahir i les temperatures poden baixar 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. Protecció Civil ha posat en marxa també en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. A partir de mitja tarda estan previstos a comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. Es pot deixar més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora al litoral i prelitoral també de Barcelona. I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants a la platja Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals. Es tracta dels espais de Loma Margarita i El Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants. Escoltem Elma Saiz, portaveu i ministre de inclusión.
2: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y hemos, que estaban heridas y les hemos trasladado, pues con vehículos.
1: Més temes, la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost. Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del 17 de juliol. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha visitat les obres.
3: Permet renovar integralment la via, allà on hi havia balast, hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
1: I pendents avui d'un dels actes més esperats i multitudinaris de la Festa Major de Sitges, sempre al Castell de Focs, la nit de la vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir un dels millors escenaris per enlairar-lo. Aquest any, però, la pirotècnia igual ja va anunciar que no s'utilitzarien els catamarans dels quals es dispara des del mar part de l'espectacle que s'havia fet habitualment. Això sí, la quantitat i la qualitat de la pólvora serà la de cada any, però centrada, això sí, enguany en altres punts. I avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol, l'handbol de Sant Joan d'Espí, i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre, per cert, en directe per la xarxa Més.

0: ciutadans de Catalunya. Ja sóc aquí. 5, 4, 3, 2, 1.
1: And now for my next number, I'd like to return to

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui, a la història de la música dance, tindrem l'acompanyament d'una formació espanyola, un grup que s'anomena Azul y Negro. I després, la resta del programa, doncs, escoltarem techno i Italo Dance. Azul y Negro es va formar el 1981 a Madrid. Estil tecnopop. Membres: Carlos García Basso, Carlos López Leal, Joaquín Montoya, José Antonio Álvarez Cuenca y José María Valencia Naranjo. Azul y Negro es van formar a Madrid, ciutat en la que resideix Carlos, encara que amb dos, Carlos i Joaquín, són cartageners. Foren profetes indiscutibles de la música electrònica espanyola, a més de precursors i pioners de moltes novetats tecnològiques i musicals que es varen implantar en el panorama musical.

seva pretensió no era una altra que fer bona música tecnopop basada en sintetitzadors, seqüenciadors i instruments electrònics, sense deixar de banda els acústics, sobre una base preferentment ballable. En la música d'aquest duet, la veu no era l'element predominant a l'ús, sinó que es tractava com un instrument més i a vegades es robotitzava amb l'ús del vocoder.

La prehistòria del duet Azul i Negro va quedar marcada per les nombroses experiències musicals viscudes pels seus dos membres, Carlos García Basso i Joaquín Montoya. Carlos García Basso va néixer el 16 de gener de 1953 a Cartagena. Durant els seus primers anys d'existència, els únics contractes que varen tenir amb la música foren les velles cançons dels anys 50.

als 14 anys va ingressar en un grup local, Atomos. Amb les guitarres elèctriques prestades, feien esforços per imitar els Beatles i els Stones.

El 1981, The Stranglers publicaven el seu àlbum La Folie. Dintre d'aquest rodó es trobava un tema que en un principi tot el món pensava que passaria desapercebut. Es tractava de Golden Brown. La cançó no va sortir com singles fins que els encarregats de les ràdios del moment, a l'escoltar-la, es varen donar compte de que el tema era una verdadera joia. Malgrat a ser atrevida la seva lletra i a la que tots llums es parlaria sobre l'ús i la venda de l'heroïna. El 1980 la banda fou detinguda a París després de reiniciar una revolta que es va cancel·lar durant uns concerts. Pocs mesos abans la banda havia decidit lligar literalment el sol a una periodista de New Musical Express, la revista que havia fet una crítica negativa del seu treball. Al poc temps varen fer el mateix a un reporter francès a la Tour Eiffel. Als membres de Stranglers els donava tot igual i si tenien que agredir la gent no tenien problemes en fer-ho. Fins i tot el seu líder va estar a la presó un parell de mesos.

La música de Tecnopop és la que ens porta Depeche Mode amb Personal Jesus. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80.

són de Snake Corps i això és Dizzy Seagull. Recordo estar sintonitzant Hot Dance 80, el programa dedicat a la música dance de dècades anteriors.

els heu coneguts, no? Són els Pet Shop Boys, un duet de synthpop britànic format pel cantant i compositor Neil Tennant i el teclista i compositor Chris Lowe. Es va formar el 1981 a la ciutat de Londres. I al segle XXI encara surten a festivals a interpretar temes com aquests. I ara dos protagonistes més que estan d'actualitat. I és que fa la pila d'anys que va sortir això.

Aquesta és la versió que va fer famosos el Soft Cell de la cançó que va cantar originàriament Gloria Jones. Aquesta versió, l'original, té ni més ni menys que 58 anys. És de 1964.

La formació Joy Division es va desfer després de la mort del seu líder i van crear aquesta formació. Estem parlant dels New Order. Van canviar radicalment l'estil i van aconseguir aquest dilluns blau, dilluns trist. Fos tot un èxit arreu del món. I parlant de tecnopop, no podia mancar les maniobres orquestrals a la foscor. Dos Street Maneuvers in the Dark ens porten a aquest tema, aquest èxit.

la formació New Order va sortir de Joy Division. Potser seria el moment i l'oportunitat d'escoltar aquesta formació de la que van sortir els New Order.

està sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors. Arran de les 21 freqüències que s'escolta a Catalunya. I és que cada temporada es va afegint alguna emissora nova. Podem dir que s'escolta a les quatre províncies. No completament, ojalà cobríssim tot Catalunya, però Déu-n'hi-do, els llocs on s'escolta Hot Dance 80. Això és un remix dels Dolços Somnis, d'Annie Lennox i Dave Stewart, passats per la batedora de Steve Angello.

Quin ritme li ha donat a Stefangelo aquesta cançó que coneixem tots i totes, de Eurythmics. I qui no coneix tampoc aquesta, és la música dels Yazoo, i això és Don't Go.

Així ha encetat la segona part, tercera, no sé quina part és, però el cas és que hem encetat la part que dedicarem a l'Italo Dance en l'edició d'avui de Hot Dance 80. I ho hem fet amb en Ryan Paris, que ens arribava des d'Itàlia, lògicament. Però també hi havia altres intèrprets que feien Italo Dance i no venien precisament d'Itàlia.

0: Hey, hey, hey, hey, man, hey, man.
1: Watch out!
2: W-O-O-E-P-E-C-K-E-R.
1: It's a wood.

0: Des dels Països Baixos, al 1984, arribava l'Ocell Fuster. Video Kids amb Woodpeckers from Space. I acabem aquesta edició de Hot Dance 80 amb un bon viatge. Ens anem al País del Nord. A vegades és un gran desconegut i té coses ben maques a veure. Fins i tot han canviat l'hora de dinar. Dinar no ho sé, sopar sí. I és que abans a les 6 de la tarda, a quarts de 7, et quedaves sense sopar, encara que fos amb una franquícia d'aquelles que tothom sap, però que... Bueno, hi volem anar-hi, no hi volem anar-hi. Doncs ara s'han adaptat una mica a l'horari. Vas a sopar a les 9 de la nit i pots sopar tranquil·lament. La música de Desirless, amb Voyage Voyage, és la que ens diu adéu. Fins la propera edició de Hot Dance 80. Des d'HDMR, des de la coordinació tècnica i musical, Barbarroja Show, i dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado. Bye, bye, adéu. Au revoir.
1: ...altura de Juneda, les Garrigues, per una incidència a la catenària. Segons informa Adif, l'afectació correspon a les línies R13 i R14 que circulen pel tram entre Lleida i la Plana, Pica, Moixons. L'avaria s'ha produït a conseqüència d'uns treballs programats que s'estaven fent a la infraestructura. Adif ha indicat que els tècnics treballen per resoldre l'avaria el més aviat possible. I avui també tercer dia de reforç policial a Perdinyà, Esbalàfia i el Clot a Lleida. La Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en aquests aldarulls que van tenir lloc el passat cap de setmana i a principis d'aquesta setmana, per demanar-los la seva col·laboració. De moment la situació es manté estable i sense nous incidents. Recordem que el primer dia hi va haver 7 detinguts, de moment 2 d'aquests, tots dos majors d'edat, han quedat en llibertat en càrrecs. Escoltem l'alcalde Félix Larrosa.
2: Perquè les bodes estructurals on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer es queden amb la paneta.
1: I la temperatura avui afluixa, però la de l'aigua al mar va rècords enguany. Ha arribat, per exemple, els 27,8 a l'Estartit, un valor inèdit als darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. En aquest cas, per exemple, diuen els experts que la Costa Brava Nord està 4 graus per sobre de la mitjana. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
3: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
1: Temperatures altes que castiguen els treballadors. A Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un sistema nou que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 38,8. És el cas d'unes polseres que es posen i que, per exemple, porten totes aquelles persones que treballen a l'aire lliure, com són els serveis de neteja. I ha trobat el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià. Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes de violència, però s'ha obert una investigació.

0: tu.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: I així és com ens agrada de tant en tant fer nous descobriments musicals, com és el cas de White Kiss, una de les cançons que arriba amb Dominic Fike.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Recorda que també ens pots seguir a través de les xarxes socials Instagram, Facebook i X.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
4: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
4: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
4: Ajuntament de Vilafant.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: S'han ajuntat Enrique Iglesias, Pitbull i Amkiano amb aquest Amo Bien. Aquest és el resultat musical d'aquesta fusió. Des de Ràdio Vilafant, per tu, perquè siguis on siguis, puguis estar en la millor de les companyies. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: I esperem!
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: de Fan, 107.3 FM.
1: I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
1: La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

80 va ser un dels artistes més importants i innovadors i és considerat el fundador de l'anomenat So Minneapolis. Estem parlant de Prince, que com sempre ens presenta amb aquesta veu tan característica, la seva música i també el seu estorn com aquesta

0: et compra bé, estan a Carrefour.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Les 24 hores del dia, música per a tu, música per a tothom.

0: nou avís per temps violent amb probabilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent que poden superar els 40 km per hora, esclafits i tornados. Al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Osona. Recordem que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja vagi guanyant protagonisme. De fet, ja plou en alguns indrets arreu del territori aquestes properes hores. L'arribada, a més, anirà acompanyada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg d'aquestes hores que podria, de fet està previst, que s'endui la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat a casa nostra. I el Departament d'Agricultura no ha detectat cap positiu de pesta porcina africana entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot, el 28 de novembre. Des d'aleshores s'han analitzat més de 11.300 senglars, mostres, de les quals 379 han donat positiu. El Departament diu que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i les mesures desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es manté sense canvis les restriccions. I l'Ajuntament de Tàrrega reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturns de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties per soroll que repeteixen cada cap de setmana. La mesura arriba després d'una baralla i la detecció d'una persona en una matinada el passat diumenge davant d'un establiment d'oci nocturn. Escoltem Rosa Maria Parelló, que és l'alcaldessa de la ciutat.
1: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans perquè es puguin aturar.
0: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home ha mort a la plaça Tragó de Noguera. Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar-ne la mort. Fons dels Mossos van descartar que es tractés d'una mort violenta. I els veïns del barri de Sants tenen un ull posat al cel per les previsions de pluja els propers dies, poques hores de l'inici de la festa major que comença dissabte i s'allarga fins al dia 30 d'agost.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: si a vegades és convenient canviar una miqueta tots aquests pensaments que ens venen a la ment. Una de les propostes que ens ofereixen Burna Boy amb la col·laboració de Chase Busit i aquest Change Your Mind. Canvia la teva ment, canvia els teus pensaments.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Et prometo que tot...
1: Ràdio Vilafant. Segueix-nos també a Instagram, Facebook o Twitter.
0: Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que sol intento decir. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro, solo escucho. Bla, bla, bla, bla.
3: La teva companyia diària.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, Té Alt Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.

0: Fan 107.3 FM.
1: Aquesta és una versió especial del Hips Don't Lie que ens presenten Shakira, Ed Sheeran i Vi. I així sona per tu des de Ràdio Vila.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: Erri és el projecte artístic de Rafa, que es defineix com una persona totalment normal que va passar per diferents bandes musicals i per fi ha decidit llançar el seu projecte en solitari presentant Eclipse sota el nom de Erri. Si ell

0: Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Les últimes novetats discogràfiques...

0: sun. El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Doncs sí, moltes vegades és fàcil i molt fàcil perdre's en el temps i precisament d'això em va aquest nou track que sona ara per tu des de Radio Vilafant, Lost in Time amb The Butzos.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
1: La millor selecció musical del moment.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

compartint diferents estils musicals. Potser aquest és el menys conegut que ens presenta Cecil McLaurin-Salvan. Ella és una vocalista de jazz, mitja francesa, mitja americana. I aquest

0: en només una hora, entre les 4 i les 5 de la tarda, per les pluges amb ventades i calamar-se, però per ara no han registrat cap servei rellevant. La majoria de les trucades s'han fet des del Vallès Occidental, especialment a Sabadell i Terrassa. S'han fet actuacions per fer sanejament, retirar algun arbre caigut, immobiliari urbà, i per petites inundacions. El Meteocat, a més, un avís per temps violent fins just les 6 i 10 minuts de la tarda, al Bages i al Moianès. Prèviament n'havia més un altre al Baix Llobregat, al Vallès, al Penedès i també a l'Anoia. I la circulació ferroviària està interrompuda entre Calaf i Manresa en el tram Manresa-Lleida-Pirineus per una incidència. Perdó, els sistemes d'electrificació entre Calaf i Sant Vicenç de Castellet. A més, es poden registrar retards a la línia R4 del nucli de Rodalies, segons informat a DIF, que assegura que es treballa per solucionar aquesta incidència. Parlem d'una altra incidència de la qual hem informat abans, perquè també ha quedat interrompuda la circulació entre Borges Blanques i Lleida, però l'avaria, en aquest cas, que era per la catenària, sembla que ha quedat solucionada. El govern espanyol ha desallotjat avui prop de 1.800 migrants a la platja de Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals. Es tracta dels espais de Loma Margarita i El Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora també la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín. Escoltem el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
0: I la costa badalonina ha estat escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintureres s'ha enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en dues ocasions més al món, i en aquest cas és el primer que s'ha fet a les costes del Mediterrani. I el Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival festiu d'aquest municipi al Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretarà en un dels símbols del gènere, com és la Copla Sant Jordi i la principal del Llobregat. El concert avui compta amb més d'un 75% de les entrades venudes.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.les salle.cat.
3: Ruta 66.
4: Benvinguts a la Ruta 66. Soc en Pitu Dos Santos. De tant en tant dediquem el nostre espai a repassar la discografia d'artistes importants del món del rock. Avui hem triat a Mike Oldfield. L'eclèctic músic va debutar l'any 74, però el repàs el comencem el 1982 amb Five Miles Out.

El 1974, Mike Oldfield va debutar discogràficament amb la coneguda Tubular Bells, disc de rock progressiu. El compositor anglès també enregistrava cançons folk i tradicionals. Però avui ens detindrem en les cançons més comercials, les més radiofòniques. Tot seguit, una altra del 82 i també amb la veu de Maggie Reilly, Family Man.

A començaments dels 80, Michael Field era un dels artistes amb més popularitat degut als seus treballs amb música folk, experimental i instrumental. Però va començar a extreure singles de gran èxit amb tocs de pop i rock i acompanyat de diferents veus. L'escocesa Maggie Reilly va ser la més destacada. Mistake és un track que va sortir com a senzill, no inclòs en cap àlbum. Això va ser l'any 83.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: Avui, Mike Oldfield és el nostre convidat i els seus grans hits en format de single. L'any 83 va sortir l'àlbum més exitós a nivell comercial de la seva carrera, Crisis. I una de les cançons històriques encara avui dia es punxa a gairebé totes les radioemissores. Parlem de Moonlight Shadow.

Fins i tot Mike Oldfield ja començava a triomfar al nostre país. El músic anglès era dels artistes més importants en les emissores de freqüència modulada del moment i també començava a fer-se conegut pels seus videoclips. Una altra de les més conegudes composicions de començaments dels 80 va ser aquest Shadow on the Wall, amb la veu de Roger Chapman.

Sense cap mena de dubte, Crisis és el disc més exitós a la carrera de Mike Oldfield, el més comercial, i que tenia tres diferents veus, la de Roger Chapman, John Anderson, líder dels Yes, i la veu femenina que va col·laborar amb ell als 80, Maggie Reilly. Un altre dels talls d'aquest àlbum que va sortir per les ràdios portava aquest títol, Foreign Affair.

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Michael Field va aprofitar l'èxit comercial del disc Crisis per enregistrar un altre àlbum de les mateixes característiques un any després, Discovery, cançons de rock progressiu i pop. Però entre un disc i l'altre va enregistrar una cançó no inclosa en cap àlbum, Crime of Passion.

Ara sí, estem a l'any 84 al disc Discovery i com a presentació una de les més conegudes del seu repertori, Two Friends, amb la veu, un altre cop, de Maggie Reilly.

I després d'un munt d'èxits i reconeixements a nivell mundial, sobretot a Europa, arribava l'11è àlbum de Mike Oldfield, Islands, l'any 87, després d'un disc de World Music. Un altre cop va fer servir la fórmula màgica de rock progressiu barrejat amb pop i veus col·laboradores. Bonnie Tyler va interpretar la cançó que donava títol al disc.

Més hits de l'època daurada a les ràdios de Mike Oldfield. Encara ens trobem al 87 i a Iceland, on també va col·laborar la seva dona, Anita Hegerland, Kevin Ayers i Max Bacon en aquest Magic Touch.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Recte final de la Ruta 66, avui amb els èxits més radiofònics de Michael Field, que al llarg de la seva carrera ha anat intercalant amb àlbums de música folk, new age, chill out, clàssica i amb diferents volums del seu exitós Tubular Bells. L'any 91 sortia Heaven's Open i el single que li donava títol a tot el registre també va sonar força al nostre país. La veu la posava Barry Palmer.

Evidentment, el temps va passant i els anys per tothom, tot i que Mike Oldfield encara està considerat dels músics compositors més influents. L'última que escoltarem d'ell del segle passat és una peça inclosa al Tubular Bells 3, del 98. Man in the Rain, amb la veu de l'artista de folk irlandesa Cara Dillon.

Fins aquí la Ruta 66 amb aquest especial monogràfic dedicat a Mike Oldfield. Hem escoltat les seves cançons amb diferents vocalistes que van triomfar a la dècada dels 80 i 90. I per acomiadar-nos, una inclosa al disc Man on the Rocks, que van punxar com a novetat aquí ara fa 3 anys. Sailing és el títol de la cançó i Lucas Pyler, el jove britànic que posa la veu. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous, som de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 20 d'agost tens el salmó noruec per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Només tenia 9 anys quan va debutar el programa Menú de Noche, un programa televisiu andalús amb artistes convidats com Juan Luis Guerra i Rafael. Ara bailarina, al costat i de la mà de Dani Ocean.

0: 45 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar la fase d'alerta del pla Procicat per calor intensa, tant de dia com de nit. Un 72% d'aquestes persones han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari. L'alerta s'ha desactivat aquest dijous a la tarda, ja que el Servei Meteorològic dona per finalitzada la previsió de superació d'aquests llindars de perill per temperatures màximes i mínimes, també. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, 41,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, i els 41,1 a Torroja de Priorat. I tarda d'incidències a Rodalies. Ara està interrompuda la circulació ferroviària a la R8 entre Rubí i Castellbisbal per una incidència a la infraestructura. En aquesta última estació, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Rubí, amb parada intermèdia a Castellbisbal. Recordem que també està interromput el servei entre Manresa i Calaf per una incidència als sistemes d'electrificació, amb retards, en aquest cas, a la R4. Per cert, que la línia 1 del metro estarà de nou de servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost. Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat a les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar aquests dos punts. Avui ha visitat les obres la presidenta de TMB, Laia Bonet.
1: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat plaques de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
0: I un home de 50 anys ha mort aquesta tarda a la platja de Llevant de Cunit, una platja, per cert, vigilada, on onejava la bandera vermella que prohibia el bany. El telèfon d'emergències ha rebut la trucada minuts abans de les dues. Un socorrista havia tret un home de l'aigua inconscient i li practicava maniobres de reanimació, que ha continuat a dues ambulàncies del SEM, però que no han pogut fer res, malauradament, per salvar-li la vida. 20 persones han mort ofegades a la platja des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat. Una mostra que relaciona diferents elements a la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
6: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del

one time to one woman.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que me da, castiga el cielo oscuridad, como si lo nuestro fuera.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Ruta 66.
3: Oh yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops. Programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a l'altra volta amb una nova edició del nostre espai del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui hem començat amb un àlbum humorístic a càrrec d'Amy Ames, una coneguda cantautora de comèdia i música d'arrel americana, originària de Costa Mesa, a Califòrnia, assolint una gran popularitat amb el seu gènere i arribant a ser considerada de manera destacada com a creadora de cançons humorístiques molt encomanadisses. Un parell de temes que escoltarem avui del seu darrer àlbum, que va publicar el 2025, anomenat His Her Problem Now. Ell és el seu problema ara mateix. Hem escoltat aquesta cançó Book on the Windshield, que era la primera que podíem escoltar amb el programa d'avui, i han triat una segona d'Amy Ames. Es diu Simply Fabulous.

Amy Ames. També avui escoltarem un parell de cançons de l'àlbum publicat el 24 de juliol de 2026 a càrrec d'en Bradley Gilbert, el cantant de Jefferson, de Georgia. És el seu 8è àlbum d'estudi publicat a través de BBR Music Group, un segell pertanyent a BMG Nashville. Ell ha coescrit tots els 15 temes al costat de gent com Brock Berry Hill, Hardy, Taylor Phillips, Randy Montana, Will Weatherly, Bobby Pinson i d'altres. Un projecte que explora temes de creixement, de redempció i del llegat que volem deixar enrere. El senzill d'avançament d'aquest disc és la cançó anomenada Good Down.

Senzill d'avançament, èxit menor dins les llistes americanes. De moment, aquesta cançó que ens obria les portes a la nova música, el vuitè àlbum, com deien, d'estudi de Brantley Keith Gilbert, aquest cantant de country, i també sobre manera de country rock o de southern rock, com es pot comentar. L'escoltem amb una altra de les cançons, en aquest cas una balada que va presentar darrerament dedicada a la seva esposa i que es troba també dins aquest àlbum, Sins of the Father.

tota la música americana amb Rafael Corbí.

0: Horseback.
1: Horseback és una de les cançons que pertanyen al desè àlbum d'estudi d'en Cody Johnson, Banks of the Trinity, un àlbum realitzat el 26 de juny de 2026 a través del seu propi segell discogràfic Kojo Music i distribuït a través de Warner Music Nashville. Aquesta cançó va ser realitzada abans, el 15 de juny, com a senzill d'avançament del disc. Hi ha hagut altres cançons que també han destacat d'aquest disc d'en Cody Daniel Johnson, el cantant nascut el 1987 de Sebastopol, Texas, i excel·lent artista de l'actualitat de la música country. Ens aporta, per exemple, el que va ser un dels senzills també de promoció d'aquest disc, una cançó escrita per en Tom Douglas, en Tony Lane i també en Matt Rogers. Es diu I Want You.

pistes de l'actualitat musical d'aquest fabulós artista que es diu Cody Johnson, amb cançons destacadíssimes, tot i que tampoc és que hagi triomfat moltíssim a les llistes, excepte aquell Traveling Soldier, que va ser el número 2 el passat en 2025. Tot i això, el considerem un dels millors que hi ha a l'actualitat, almenys jo ho considero. Un tercer i darrer tema d'aquest Banks of the Trinity, el senzill anomenat Hello Lonesome.

música d'en Kelly Johnson. M'encanta aquest artista a mi, com ja us ho he comentat. I ara passem al bluegrass, a càrrec d'una banda que de fet podria ser un duo, perquè els dos principals artistes i la banda porten el seu nom, Jimmy Daly i Darren Vincent. Es diu Daly and Vincent, aquesta banda que ha publicat 11 àlbums des del 2007, 7 d'ells per Rounder Records, i la veritat és que és una banda magnífica, provinent de Nashville, a Tennessee. El bluegrass, gospel i el country també han estat presents amb les seves creacions. El seu darrer àlbum porta el nom de A Beautiful Life, publicat el 12 de juny de 2026. Escoltarem música d'aquests personatges perquè valen realment, al meu entendre, la pena. Aquesta cançó que hem triat en primer lloc és Longer Than That.

magnífica, al meu entendre, balada, aquesta de Daily and Vincent. Ens aportaven cançons d'aquest darrer àlbum, com us hem comentat, amb la seva música Beautiful Life, es diu aquest magnífic disc, que us recomano també de manera molt i molt i molt especial. Aquesta era la cançó que escoltàvem, però en tenim d'altres, com per exemple la que ens acompanyarà a continuació. Segona cançó d'aquest disc, d'aquesta parella de bluegrass i música d'arrels americanes, Daily and Vincent, que val la pena. Es va extreure, com hem dit, a principis de juny a través de Pillar Stone Records, combinant l'essència clàssica del bluegrass, el country dels 90 i també un toc de música gospel. Això es diu Oh Robbie.

Ja que hem començat amb el bluegrass, de fet amb la darrera cançó de Dealing Vincent ha estat un bluegrass autèntic, doncs hem continuat perquè aquest àlbum es va publicar a finals de 2025. No us pot sonar amb alguns el nom Jenna Bridge, però la veritat és que ella és una de les membres i fundadora d'una de les més grans bandes que hi ha en el món del bluegrass, aquella superbanda anomenada Sister Sadie, i té una trajectòria artística que és absolutament impressionant, i amb aquest banjo que ha guanyat en diversos premis de la International Bluegrass Music Association com Banjo Player of the Year, intèrpret de banjo de l'any. El seu primer treball en solitari va veure la llum i la veritat és que n'estem molt agraïts. Aquests Streets, Rivers, Dreams and Heartaches, que ens aportava peces com aquesta que acabeu d'escoltar, el tema anomenat Goodbye to the Blues, o per exemple dins aquest estil tan fantàstic que ens aporta ella, aquest Streets of Wenatchee.

magnífica, encantadora, aquesta cantant, aquesta intèrpret de banjo fenomenal, Jana Britt en solitari, amb aquest Streets of Watch, des del seu darrer treball discogràfic, que val molt i molt la pena. Com també val realment la pena escoltar, i avui us el presentem, el disc Songs About Us. És el 12è àlbum d'estudi d'en Jason Aldean, aquest magnífic intèrpret de Macon, Georgia, on va néixer el 1977. L'àlbum va ser realitzat el 24 d'abril de 2026. Ja ha tingut èxits, òbviament, i diversos números 1, cançons fabuloses que ens han arribat, com el How Far Does a Goodbye Go o el Don't Tell On Me. El darrer senzill en ràdio és aquest Anytime.

ja hem escoltat de sobres els dos senzills anteriors i les cançons com el Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, que van ser realitzades a finals del 2025. Don't Tell On Me, una cançó que va ser realitzada a la ràdio el mes de març de 2026, també és una cançó a destacar d'aquest disc, que ens retorna sota la producció de Michael Knox als orígens, als sons que ens aportava els més familiars en Jason Aldean al principi de la seva carrera artística. Hi han tres duets, un amb Luke Bryan amb el tema que dona nom al disc, en David Lee Murphy amb el seu tema compost per ell, Dust on the Bottle, però hem triat aquest tema que deu ser molt especial. El canta amb la seva esposa, la Brittany. Es diu Is It Gone?

cançó que canta amb la Brittany Kerr, la seva segona esposa. La Brittany havia estat participant a American Idol. Com sempre, també m'agrada buscar cançons que tinguin alguna cosa a dir-nos d'aquests àlbums, i la veritat és que entre les 20 cançons d'aquestes Songs About Us d'en Jason Aldean, si trobo una que parla de l'experiència amb membres de la seva família d'aquesta malaltia que és la demència o l'Alzheimer. Help You Remember, ajudant-te a recordar. Jason Aldean.

Doncs fins aquí el nostre programa d'aquesta setmana. En Jason Aldean no ens queda temps per més, només per una darrera cançó, i n'escoltarem una d'aquest àlbum, una altra d'aquest àlbum, la quarta, per al programa d'avui. Songs About Us, la que dona nom al disc, duet amb Luke Bryan. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera setmana.

Hola, bona nit, jo sóc en Josep Palmada i obrim una nova edició de l'Enrejo Blues amb tota l'actualitat del món del blues, avui propostes del blues nacional. Com sempre, aquí, a Ràdio Vilafant FM.

Així sona aquesta banda amb la que he volgut obrir aquesta edició del Red Hot Blues Slow Times and Blues Band des de Zarauz, una gravació del 2025, s'anomena Studio Session 25, i amb la veu de Saida Sese, acompanyada d'una gran banda que després us la presentaré. Hem començat tot i escoltant aquest I Am the Reason With You Drink. Un altre dels temes, el Hood Be Long. Això és el Red Hot Blues.

Déu-n'hi-do, que bé que sona aquesta banda, Slow Times Blues Band, grans músics i la gran veu de Saïda Sese en aquestes diferents cançons que avui us estic presentant. Avui tindrem quatre novetats en el programa, una d'elles és els Slow Times Blues Band, que mai s'han escoltat en el Rehob Blues. Hi haurà 9 novetats, d'altres són bandes que i formacions que ja us els he presentat anteriorment, però n'hi haurà 4 que són novetat, mai s'han escoltat aquí en el programa. Per tancar la presentació d'aquest Studio Session 25 dels Slow Times Blues Band, des de Zarauz, una gravació del 2025, us vull deixar amb aquest tema, el tema anomenat Just to Prove My Love For You, aquí, a la sintonia del Red Hot Blues.

0: Red Hot Blues Radio Show, presented by Joseph Palmada.
1: I ara el més nou de Paul San Martín.

Déu-n'hi-do, així de bé sona, com sempre, el gran pianista, cantant a la vegada, compositor Paul Saint Martin, amb aquest fantàstic quartet. Són unes gravacions que he extret d'internet d'aquest 2026, uns fantàstics temes, i ha començat amb aquest... amb aquest tema, amb aquesta versió, el Bots and Shoes de Otis Spann. Paul Saint Martin a la veu i al piano, en Sylvain Tejerizo al sax tenor, en Abudell, bé, Bob al contrabaix, i en Romain Gratalón a la bateria. Ells formen aquest quartet amb un altre dels temes que us vull presentar, els dos que hi han, de Jay McShane, un dels grans pianistes, com Otis Spann, del món del blues, amb aquest Hoti Blues.

Excel·lent, Paul San Martín, amb aquesta fantàstica banda, un músic que ens presenta blues, també molt de swing, piano blues, jazz, es mouen aquests gèneres musicals, i amb aquesta fantàstica banda ens ha presentat aquests dos temes. Anem a escoltar una altra formació, novetat en el programa, mai els hem escoltat, en Le Gato Swing Band. És una banda que es mou en el món del swing i del jazz tradicional, però m'ha vingut molt de gust presentar-vos una de les seves cançons que varen gravar un senzill del 2024. Olivia Labarta hi posa la veu, en Germán Villegas el saxofon, en Gustavo Sánchez la guitarra, en Jesús Santiago la bateria i en Cuni Mantilla el contrabaix. Le Gato Swing Band amb aquest When You Art Smiling.

Avui, des d'aquí, des del Rejo Blues, són 9 bandes nacionals i vull fer extensiva l'agraïment que he fet al començament a totes les bandes i tota la música que sempre em permeten poder posar en el programa i donar a conèixer el seu blues, el seu ritme en blues, el seu soul, funk, moltes bandes de música negra, però bé, sobretot el blues, que és el punt principal d'aquest programa del Rejo Blues. Y desde aquí les estoy muy agradecido a todos por poder presentar siempre la seva música. Muchísimas gracias a todas las bandas que estáis sonando aquí en el Rejo Blues. Hoy son 9 novedades nacionales, bandas de diferentes estilos, todos vinculados con el blues y la música negra. Y os agradezco mucho, como siempre, que vuestras propuestas se puedan escuchar y dar a conocer aquí en el Rejo Blues desde Radio Vilafán FM, como siempre, a lo largo ya de estos 30 años presentando el blues nacional y también el blues internacional. La banda que ara us he presentat són del Puerto de Santa María, Nacho and the Browns. You're Smiling Like. És un EP del 2026. Ens presenta molt de rock and roll dels anys 50, també rima amb blues, molts de tocs de blues, unes propostes, unes combinacions adients de molta música negra en les seves gravacions. Hem escoltat, per obrir el programa, aquest Rocking with Malcolm Content, per obrir aquesta presentació, no el programa. El programa l'hem obert amb una altra de les bandes, una altra de les grans bandes nacionals. Ara us vull deixar amb el Absolutely Blue, aquí en el Rejo Blues. Never was sad so long.

Què us sembla? Que sonen molt i molt bé. Són Nacho and the Browns. Ens presenta aquest enjurt Singing Like, un EP d'aquest 2026, quatre temes, l'escoltarem tots quatre. Nacho Barking hi posa la veu principal, també la veu la Raquel Esteban, a més de la veu als cors. En Quique Pérez, el harmony al piano, en David Galica hi posa la guitarra, en Pepe Rocafull a la bateria i Antonio Carmona al baix. Nacho and the Browns, ara us deixo amb aquest CZ Girl. Això és el Rejo Blues.

La proposta de Nacho and the Browns. Novetat aquí en el Rojo Blues, mai havíem escoltat la seva música, i la presentació la vull tancar amb el tema que li dóna nom en aquest EP, el Your Singing Like.

Déu-n'hi-do, aquest duet de Country Blues també és en novetat en el programa. Celia Blue a la veu, mai l'havíem escoltat en cap de les gravacions que us he posat al llarg d'aquests 30 anys. Aquí sí que hem escoltat altres vegades en Danny Chan. Junts ens fa

en unes gravacions del 2024 i ens feien aquest tema, aquest clàssic, el tema Stormy Monday, un dels grans clàssics del món de la música, i avui us l'he volgut presentar aquí en el programa, un tema de T-Bone Walker. Una altra de les cançons, de les dues que tenen, aquest és el Ain't No Sunshine. Aquí en el Rehob Blues, Celia Blue, amb la companyia de Danny Chum.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada, Rejo Blues.

Mr. Man and the Small Flying Pan, Dree Day, àlbum del 2025. Avui presentant-lo aquí a Rojo Blues ens han fet aquest crosscut Shan, un tema de Tommy McLean. Avui proposant aquesta música de la mà del líder de la banda, en Julian Bourne, en Mr. Man, cantant, en guitarrista i a la vegada també harmonista, acompanyat en Dani Muros a la guitarra, Manuel Sánchez al baix i José Rueda a la bateria, en aquestes gravacions, com us dic, fetes en aquest àlbum del 2025. Mr. Man Train, un altre dels temes.

Fantàstica aquesta versió del Little Boy Blue, un tema de Big Walter Horton, aquí presentant la música d'aquesta banda, els Mr. Train i Mr. Man and Small Flying Pan. Aquest era el tema, la banda. Estic molt espès avui, o sigui que no em feu gaire cas. Aquesta és la banda que avui us he presentat també amb aquesta novetat, una altra de les formacions nacionals del programa d'avui, i Mr. Man Train era la cançó, una cançó composada per el mateix Julian Bourne. I per tancar aquesta presentació d'aquesta formació, amb aquest seu nou treball discogràfic, el Dread Day, un àlbum del 2025, us vull deixar amb aquesta proposta, que també és un tema propi del mateix Julian, s'anomena Just Sing Here.

És un argentí establert a Bilbao, a l'estat espanyol, i fa molts anys que ja està aquí a casa nostra presentant la seva música, en Carlos Carranza. Ja us l'he presentat anteriorment. Avui us he volgut posar unes gravacions de fa alguns anys, són del 2021, i he volgut començar per proposar-vos aquest Desahucio Blues i ara aquest My Sunday.

Carlos Carranza, cantant, guitarrista, compositor argentí establert a l'estat espanyol. Aquests temes que estem escoltant són composicions originals, composicions pròpies, al ritme de country blues, gravacions del 2021. Vull tancar la presentació amb Volver Atrás. Carlos Carranza.

Carlos Carranza, un altre dels músics convidats aquí avui en la sintonia del Red Hot Blues, com sempre recorda totes les novetats del món del blues, avui dedicat al programa a bandes nacionals vinculades amb el blues i també amb la música negra. Un altre dels personatges convidats és Amanda and the Wayward Sons. Air Creation és el seu nou treball discogràfic en aquest 2026, Mystery Woman, la cançó que us vull presentar per obrir la presentació d'ell.

A Man and the Wayward Sons, Aired Creation, és el seu nou àlbum del 2026, blues, soul, rock and clàssic. Al capdavant de la banda, en Pablo Amán, a la veu i a la guitarra, en Israel Santamaría als teclats, en John Arden, Ander al baix, i en Chema Arana a la bateria. Ells formen aquesta banda d'aquesta gravació, novetat, presentació avui aquí també en el Rejo Blues. Hem escoltat el Mystery Woman i ara us deixo amb un altre dels temes, el Black Monday, que obre l'àlbum.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta proposta d'Amant and the Wayward Sons, aquest seu nou treball discogràfic, i la presentació la vull tancar amb aquest Somebody Slow Me How to Love Me. Això és el Red Hot Blues i és una altra de les novetats d'avui.

Avui, el darrer, la darrera novetat del programa, he volgut que fos en Hot Nacho, Ignacio Mena. És multiinstrumentista, és un one man band, cantant, guitarrista, toca tots els instruments, un one man band, i a més a més és compositor. Black Water Drifter és el seu treball discogràfic del 2026, i avui us he volgut, us vull presentar una altra de les cançons d'aquest Black Water Drifty, Heavy Blues Rock, d'aquest músic. Hem començat tot i escoltant aquest Drus Drowned Crow, ara el Profan Trial.

fins aquí aquesta edició de l'Enrejo Blues, amb en Hot Nacho, amb aquest en Black Water and Drifter, Heavy Blues and Rock, novetat en el 2026, i amb ell he volgut tancar aquesta edició del programa d'avui. I ho farem amb el tema Heart Rest Knock.

Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog Banda Blues.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Red Hot Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Josep Maria Jurado.
1: Hola, què tal? Una edició més. Arriba Hot Dance 80. I avui ho farem escoltant grans èxits que varen funcionar als 80 i als 90 i fins i tot algun dels 2000. Així doncs, benvingut al teu programa Dance, a la sintonia de la teva emissora favorita.

0: maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.
1: Einstein, go.

Marina, gogó. És la música de Landscape a la sintonia del teu programa Hot Dance 80. I de la música de Landscape anem a escoltar a La Bionda i una cançó de finals dels 70. One for you, one for me. Això és el que sona per tu a Hot Dance 80.

One for you, one for me, és la música que ens arribava de la mà de la Bionda. I agafem ara un tren nocturn. És la música de Steve Winwood i el seu Night Train. Recorda, avui a Hot Dance 80 estem fent un repàs amb els grans èxits que van sonar als 80, 90 i fins i tot algun dels 2000. Però bàsicament és la música del segle XX. Tres maneres de...

que no era pas la reina de les pistes de ball, ni molt menys, però amb la seva carrera tant com a cantant com a artista va fer pel·lícules importants, i aquesta és la banda sonora d'una pel·lícula a la que va fer d'intèrpret.

Tina Turner ha estat la protagonista d'aquests minuts musicals aquí a Hot Dance 80. Una dona que agrada moltíssima gent i que va venir a actuar més d'una vegada al nostre país. I ens va demostrar, doncs, que cantant, ballant,

Anem amb l'escoltar la noia que acompanyava el John Travolta a les pel·lícules. Estem parlant de l'Olivia Newton-John, no pot ser ella, que l'acompanyava...

però és que avui teníem d'escoltar grans èxits i tocava, doncs, repassar, doncs, com hem escoltat Tina Turner o Alan Parsons Project. Ara, però, donarem la volta al món amb la Lisa Stansfield. Això és el teu programa Hot Dance 80.

La música de, va dir, Carlos Santana. Era la guitarra que ens parlava ella per si sola. I des de Mèxic ens anem cap a Kènia.

Ford és un gran intèrpret, el que ve ara tot seguit és un altre.

Arribava a Londres. És Electric Light Orchestra. Avui, però, acabarem amb una sessió com funcionava les pistes de ball als 80s i als 90s amb els làsers. Acabarem amb un tema de làser.

música de l'Elo és la darrera que ens acaba d'arribar a la pista central de Hot Dance 80. Això sí, acabem amb una que el Light Jockey es posava les piles. I és que, com hem dit, als 80 i als 90 hi havia sessions làser a les discoteques. Aquesta era una que als Light Jockeys li encantava treballar. Per la meva part, res més. Serà fins d'aquí al proper programa. Adéu-siau, que vagi bé.

ara que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta, Zicat.
1: Tell me a bit about yourself.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. M'he aixecat des de tan avall i reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé.